is our last song. Let's start playing covers.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Pardon me, I have unfinished business. Long distance call from France.
1: Person to person. Armand.
0: Who else? Dan, chérie.
1: Oui, oui.
2: Would you care to watch Tucci?
1: Swim.
2: Let's dive in.
1: Wanna dance?
3: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
6: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
7: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
4: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
7: I can't wait to get on the road again.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Pep, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
12: without you. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda. Soc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Ves, quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: are we going to do after graduation?
1: Yeah. Make

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Tom lived

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: speaking from the stage.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Pep, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda. Soc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
2: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, a programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bola.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Quichon, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Però quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obro la porta, manca el dimoni.
5: Miro la meva bola.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xurroramà.
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
17: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, a programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Si tu ja no m'estimes...

sincer. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: posar-te rimes a la boca.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, manca el dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
12: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
13: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
12: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
13: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
12: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats! Aixeca't, sisplau. Tranquil·la, vale? Què passa? T'estàs avorrint, o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
3: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
3: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Ah!
3: No, una mica més. Tanca els ulls. A la de tres creiem.
1: Els altres també?
0: Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá! Poquito menos ya, ya arriba.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Aprofito. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

si ho he fet bé. I em trec un pes de sobre, que tot el que he viscut m'ha anat molt bé. Que tot el que he viscut m'ha anat molt bé.

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
4: Perquè les cicatrius que...

0: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen. Vostè no s'ha de preocupar.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay truco.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda. Soc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

i encara no sé què cony necessitava. El meu cos em diu que em mogui, que busqui un bosc i m'hi perdi. Em diu que cridi, que em valori, que em tregui de dins tot el que em fa fàstic. Sí, que necessito un canvi dràstic, però jo estic trist i fràgil, existint per mèrit propi, banyant de llàgrimes tot el coixí fins a quedar-m'hi adormit.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
4: Yo soy la promesa que si no se cumple no se debe hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal, una historia que empezó por el final.

Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.

0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
2: Quina gràcia!
3: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
4: Obre la porta, manca el dimoni!
5: Miro la meva bola.
4: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
6: El genís fa màgia, no miracles,
7: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
8: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda. Soc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda. Soc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

flor ni de fang. Puc sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància. Ser lleuger

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Hi, speaking from the stage. Oh, tonight, the time of the rock.
0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

0: matí.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Pep, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: El fang, la pluja, el fang, els carrers plens de fang, l'aigua, l'aigua caient a dolls de les teulades. Els carrers plens de fang, les sabates en fang, la boira, l'esgarrany d'un arbre, el fang, la pluja, el fang, unes coses humides. He vist coses, finestres i genolls i cistelles, i ascensors i prospectes, i he vist la sang dels parts i l'he sentida caure brutalment al poal. I he vist mercats i grills i claustres i telèfons, i abets i pèls suats, i gavines i llànties. He plorat molt. He vist coses. He plorat molt.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aromes.
2: Bona tarda. Comença una temporada més per Punt i coma, aquí a Ràdio Sant Quirze. I la comencem, l'hem començat amb aquest poema de Vicent Andrés Esteller, i portant un tema que obre temporada i que no és especialment alegre, té a veure amb la memòria, amb el record i també amb el present. I m'explico. Aquest 25 de setembre tornarem a recordar els fets que van passar un 25 de setembre de fa uns anys, de l'any 1962. Va ser la riuada que va afectar el Vallès de manera molt tràgica, d'una manera molt dramàtica, amb aigua arrossegant cases, arrossegant vides i amb la desaparició de persones, encara a hores d'ara desaparegudes. L'aigua va passar per aquí, per Sant Quirze, va fer molt mal al barri de Los Rosales i va passar també per les fonts, on també va fer molt mal. Aigua que després va rodar fins al Llobregat i fins al Besòs i va acabar al mar, i del mar algunes restes, algunes d'elles humanes, van arribar fins i tot a Cartagena. Això passava en l'any 62 i no era la primera vegada que passava. Potser sí amb aquesta dimensió. Però les riuades ens han acompanyat sempre. D'això en parlarem. I avanço que en parlarà especialment l'Anna, que una temporada més ens acompanya. Aquest any, però, en aquest record de l'any 62, que anem repetint any rere any, tenim un afegit que és el present. I el present, en aquest cas, situat una mica lluny d'aquí, uns quants quilòmetres, i és que el Nepal ha viscut també una riuada. I hem considerat que, donades aquestes circumstàncies, ens podíem agermanar. Entre altres raons, perquè allà a les fonts, una de les nostres veïnes, que és una coneguda de tots els veïns de Sant Quirze i crec que molt estimada, la Manisha Gurung, ella és nepalí de naixement, santquirzenca i fontina d'adopció, i està aquí a l'estudi acompanyant-nos per poder veure com l'aigua va pel món fent el seu

0: fent el seu camí. També tenim en aquest cas al telèfon a un company i amic, que és en Ramon Terès. Hola, Ramon, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A tu et tenim per Terres de Lleida, oi? El tenim per allà,
1: A les Garrigues.
0: A les Garrigues.
1: Aquí no plou mai, veus?
0: Aquí no plou mai, a les Garrigues no plou mai. I ara que dius que no plou mai, faig un petit viatge el 25 de setembre del 62. Per tot seguit, sobretot, Ramon, m'apujaré molt naturalment en la teva memòria, entre altres coses, perquè en el 62 jo encara no havia nascut i a mi tot m'ha arribat per allò que m'han explicat. Però tu en el 62 tenies 14 anys, és possible, més o menys? Calculo...
1: 14 anys, senyora. Havia fet el setembre, al febrer havia fet 14 anys.
0: Tenies 14 anys, estaves vivint a les Fonts i sí, vas viure tots els fets d'aquella nit i dels dies successius. Per tant, la teva memòria ens pot portar allò que va ser real, no allò que un llegeix, que és el que em passa a mi. Jo puc compartir allò que he llegit. També tindrem l'oportunitat d'escoltar una altra veïna. Intentat aviam si podia venir algun veí o veïna de Los Rosales, ha estat difícil, finalment no s'ha pogut. I em porto el testimoni, la Manisha i tu la coneixeu també, tu, Ramon, és la Teresa Miron. També és veïna de les Fonts, crec que més o menys i per edat, potser és una mica més petita que tu, però bueno, ella també té records d'una nena del que va passar aquella nit. De fet, i si us sembla bé, després comencem nosaltres la nostra conversa amb aquesta mirada també posada en el Nepal i amb les dades que la Manisha ens porta al respecte, però si us sembla, comencem escoltant a la Teresa Miron i què ens explica ella d'aquella nit del 62. Us sembla?
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Sí, molt bé.
0: Doncs som-hi.
2: Em ve al cap veure tot el moviment que va haver-hi, després ser conscient amb el transcurs de del temps i dels anys, el concepte que tenies aleshores i el que estàs sentint ara, no? que veus la grandiositat que va ser, que en aquell moment no eres massa conscient, aviam, jo tenia uns anys. El concepte de la mort també era diferent, però clar, hi ha coses que dius... Sí, és veritat, ho revius d'una manera actual, no? Llavors es fa més gros, la cosa es fa més grossa. El sentiment de com t'ho diria, d'impotència, aquest sentiment de dir, caram, ho hagués pogut fer més, o hagués pogut prendre'm les coses d'una altra manera, o hagués pogut ajudar més. Clar, això t'ho planteges i dius, bueno, però escolta'm, aviam, centra't, no? Llavors vens... Quina edat tenies? I la colla, quina edat teníeu? Llavors, bueno, tot, per això dic, però tot es barreja una mica. I el que és cert és que, esclar, quan sents que hi ha gent que el coneixies, que jugaves inclús al carrer, perquè llavors jugàvem al carrer, i que havien desaparegut aquella nit, que ja no els tornaries a veure, llavors, bueno, i la família és com s'havien quedat, doncs, perdent familiars, això entristeix una miqueta, sí. M'he trobat amb gent, que quan li dius alguna cosa et diu, mira, això no ho vull recordar. Però acostumaven a ser gent que ja eren més grans que jo, també ho haig de dir, I gent que no vol recordar doncs, perquè té un mal record, perquè va perdre algun familiar o perquè el que sigui i no vol recordar-ho, això és veritat. Vaig arribar de col·le, plovia, perquè ja feia dies que plovia, que anava amb les catiusques i el xubasquero, perquè venia a escola a Terrassa, baixàvem amb el tren, però que jo baixava amb el tren i m'anava cap a casa, jo no travessava la riera ni veia res. Vull dir, per mi era un dia normal. Per altres persones, com el que portava la llet i aquestes persones que estaven fent els recorreguts, no, va ser diferent. Hi havia moltes anècdotes. Però per mi no, clar, em vaig enterar després. Clar, vam anar a dormir i jo sincerament, jo fins a l'endemà no em vaig enterar de res. El papa sí, perquè va anar a agafar el tren per anar a Barcelona, perquè el papa treballava al carrer de Casp, en una empresa, al costat de Ràdio Barcelona, que per això també ens vam assabentar tot el tema, gràcies al Joaquín Soler Serrano i la ràdio, que ens enteràvem del que passava. Clar, va tornar a casa corrents, a canviar-se del traje, que anava amb traje, va pujar, es va posar roba de... Bueno, les camises remengades, això tinc el record, i el primer que diu, la nena que no es llevi, que no pot anar a col·le, que no pot anar al col·le i que no surti de casa. Jo vaig pensar, ui, què passa? Com que no surti de casa, vaig pensar, ui. I a més, això no col·legi, no tenia col·legi, doncs ens vam reunir tota la canalla, la canalleta del barri, doncs a veure coses. Vam anar baixant, cap a fins i tot a l'Hotel Blau. Allà a l'Hotel Blau ja vam veure que passava alguna cosa, l'estació també. Vam dir, ui, però bueno, anem tirant avall. Anem tirant avall en direcció cap al pont. El pont ja no hi era. El pont que havíem inaugurat feia un any. No hi havia pont. Vam començar a mirar el que dèiem a voltar, què ha passat aquí. Ens vam quedar, però clar, canalla, doncs, bueno, precisament els llocs que no. Que mirem a l'esquerra i va ser molt impactant perquè la primera vegada que vaig veure un mort, a més despullat, una senyora com enroscada en l'arbre, aquell arbre l'havia aturat, es veu. Uns arbres que per mi eren molt grans i després he vist fotografies i evidentment no eren tan grans, jo me'ls imaginava més grans, el que era jo que era molt petita i menudeta. Clar, dius, home, això t'impacta i això amb això m'ha quedat gravat de per vida, eh? I després, bueno, doncs això, que ja comences a mirar altres detalls, veus que allò ha sigut molt gros, el que dèiem, mires cap a l'estació de l'estació, cap a la zona on passa el tren, tot també malament. On hi ha el casal, el restaurant del casal, es van quedar sense... s'havien dut tota la terra de sota, va quedar com una espècie balconada, quasi penjant. Clar, bueno, clar, vam veure que allò havia sigut molt bèstia. I clar, llavors ens va trobar unes persones grans que ens van fer fora d'allà, ens van fer marxar cap a casa. Vosotros para casa, és allò que ens van fotre amb mala d'això, perquè estaven la gent, esclar, estaven buscant gent, estaven buscant altres persones, van dir que fan aquesta canalla aquí, ens van fer fora. Evidentment vam anar cap a casa. I aquí és on vam començar a fer preguntes. I clar, dius, si clar, responien, doncs el que també sabien, perquè en aquell moment hi havia un descontrol total. Imatges, veure els pares i familiars i coneguts doncs arremengats a les camises, portant matalassos, portant roba, portant menjar, les dones es mobilitzaven fent menjar, a casa vam acollir unes persones també fins que es va començar a aclarir una miqueta el tema. Això que va ser una moguda, però la gent es va mobilitzar moltíssim, eh? Jo crec que els veïns van fer una tasca molt, molt important. Tothom es va unir allà, no hi havia diferències. Això sí que ho recordo, eh? Que va ser... I inclús ara t'ho diuen, no?
0: Doncs aquest és el testimoni de Teresa Mirón, una part del seu testimoni, on recull les experiències d'aquella nena d'11 anys que va arribar a casa, venia del col·legi. Ella no va ser conscient del que estava passant aquella nit fins al matí següent, com ens ha explicat, en què li van dir que no anava al col·le. La primera notícia, la primera novetat per ella és que no anava al col·le, cosa que podia ser motiu d'alegria en aquell moment, no, no vas al col·le, però ja clar, evidentment l'ambient tenia que estar molt, molt tocat, Com estava aquell ambient? Tu què recordes, Ramon, que eres això, 3 anyets més gran?
1: Bueno, jo recordo que la nit va vindre un senyor que vivia on ara a l'avinguda del Vallès, que llavors era la llera de la Riguera pràcticament, va refugiar-se a casa perquè se li havia inundat la casa d'aigua. El dia següent, quan ens vam llevar, la casa aquella i una altra que havia al costat havien desaparegut, totes dues, i al mateix temps, del que nosaltres dèiem el barri nou, també van desaparèixer moltes cases. De tot el barri, pràcticament 2/3 van desaparèixer aquella nit, Riera avall, amb la gent que va desaparèixer també amb les cases, no? Inclús de la casa aquesta, d'aquest home que li dèiem el senyor Hilario, va marxar una nena de 14 anys que es va ofegar, que va ser un dels primers cadàvers que es van trobar a la Riera. Jo me'n recordo que la duien embolicada amb una persiana.
0: I què sentia aquell nen de 14 anys? Què pensaves?
1: Bueno, en principi sorpresa. Davant de casa estava tot ple de brossa, d'aigua, restes d'un vehicle, d'un cotxe que havia... Després vam saber que s'havia endut de Matadepera. I, bueno, doncs això, sorpresa, incredulitat, perquè, a més, vull dir, començar el dia d'aquells esplèndids després de les tronades, sí, que generalment es produeixen. Doncs el dia era així, era un dia esplèndid d'aquells que criden a l'alegria. Uh-huh. Però era una...
0: Sí, en canvi, tot era bastant més trist en aquell moment. Manisha, fem un salt una mica per anar-nos sí, movent en el temps.
1: Nosaltres... Sí, dime, que no t'entén.
0: Nosaltres, és que el Ramon el tenim a casa seva, eh? Estem mantenint la connexió com millor podem i disponibilitat del Ramon. Deia que havem vist aquest primer matí després dels fets del 62, després veurem una mica també les causes, perquè són causes, l'origen són causes naturals, per entendre'ns, eh? Veníem d'un període de perllongada sequera i de sobte va començar a ploure moltíssim, amb una gran intensitat. S'ha d'entendre també com és la orografia d'aquesta zona, amb rieres que habitualment estan seques i que de cop i volta es van trobar molt plenes d'aigua i a més acumulant restes diferents, arbres, pedres, que anaven cada cop complicant més el natural baixar de tota aquella aigua. Això serien els fets naturals, d'alguna manera, que després també veurem que no són exclusius del 62, ja veníem d'alguns antecedents relativament propers i al llarg de la història s'han produït moltes inundacions també, al llarg de la història de la humanitat, vull dir. Deia que ara li demanava la Manisha perquè en agost d'aquest any, a Nepal, el teu país d'origen, també hi ha hagut una riuada, no a la zona de la que tu ets, que el primer moment va ser, recordo, escriure't per saber si tothom estava bé. No és a la teva zona de naixement, és a la zona de Katmandú?
3: No és a la zona de Katmandú, és una altra zona més a prop de...
0: Més a prop de la frontera.
3: Tíbet, frontera entre Tíbet. Sí. Doncs el dia 26 d'agost, no, va haver-hi una riuada sobtada. Doncs clar, el monsó, allà el juny, juliol, agost, és normal que pugui molt i que hagi esvaïda, bueno, que cauen, no?, les carreteres, que caiguin a l'arbre, no?, que hagi esllavissada.
0: Però,
3: clar, en aquest dia no era perquè plogués molt, sinó que allà a dalt de la muntanya havia caigut gel, roca i havien fet un llac i després, de manera sobtada, no? Ningú esperava que passés això. Doncs, de manera com a sobtada ha trencat el llac i doncs el riu ha passat des de la muntanya amb força que això mai ningú ha vist a la vida. Uh-huh. És molt terrorífic.
0: De fet, és un fenomen diferent el que es va viure aquí. Aquí és això que havíem comentat abans, veníem d'una perllongada sequera, una pluja molt intensa i es va acumular moltíssima aigua des del coll de les Estanalles, que es diu. En el cas del Nepal tenim un glaciar que crec que es va desfer,
3: exacte.
0: Seria això, oi?
3: Sí.
0: No tant per la intensitat de la pluja, sinó per la quantitat d'aigua d'aquest glaciar que va aconseguir...
3: acumulat i després...
0: Va trencar un mur, entenc que és, i va tirar cap endavant.
3: Avall.
0: Quan tu vas rebre la notícia, que la vam saber, això també és interessant, com el temps fa que les coses, les notícies arriben més de pressa.
3: Sí.
0: Ho parlàvem abans també amb el Miguel Ángel, abans d'entrar a l'estudi, la importància dels diferents medis de comunicació. Del 62, la Teresa Mirón ha fet una al·lusió a Soler Serrano, i entenc que és a Ràdio Barcelona, que va ser qui va donar una veu d'alerta del que havia passat relativament ràpida. És a dir, acabava de succeir, doncs en poc temps ja es va saber per tot arreu. Crec que va ser així, oi, Ramon?
1: Sí, jo calculo que va ser a partir del segon dia. El primer dia ja es van donar les notícies per Ràdio Barcelona, em sembla, recordar que era, i el segon dia ja va ser una notícia a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya i a nivell, jo diria que de molts països d'Europa va ser una notícia molt important perquè tothom en parlava, a la ràdio, la premsa i tal. I aquest senyor, aquest locutor, va ser un dels, diguem-ne, que va donar les notícies amb més actualitat. Més actualitat que ha portat continuament, a part de que va fer una gran feina recollint diners per damnificats.
0: I a més també va recollir també roba, en fi, aquest tipus d'iniciatives que es prenen en aquests moments.
4: Exactament, va ser una iniciativa que va permetre pues, això, recollir i ajudar la gent de forma immediata perquè les autoritats van trigar a reaccionar una mica.
0: En el cas del Nepal, vam saber de la riuada pràcticament mentre es passava,
3: sí.
0: Perquè estem ja en la gran època, en el gran temps d'internet i de les xarxes, i de fet havia imatges del que estava passant mentre estaven passant.
3: Exacte.
0: Aquesta seria una mica la, un dels canvis que s'han produït, que és aquesta immediatesa d'allò que passa. I tots estaven veient allò que estava passant mentre estava passant.
3: Exacte.
0: I això què va representar per tu, Manisha? Quin...
3: Va ser un moment molt traumàtic. I jo anava mirant vídeos, perquè com que quan comences a mirar un vídeo ja tothom havia publicat, no? I era com... era molt dolorós, clar. Encara que estàs aquí i no passa a la teva família, però la gent d'allà... Bueno, som humans, doncs tenim sentiments, doncs sentim-ne dolors que passa a l'altra gent. Doncs és mateix que l'arribada que ha passat aquí 1962, no?, a les fonts,
0: sí.
3: I a Nepal ara, doncs el dolor és mateix, que perdem les famílies i les infraestructures i vides menudes, no?, els nens.
0: Els nens.
3: Sí, sí, que han patit això i les famílies que han perdut la gent. No podem ni imaginar. Sí, jo estava molt trista.
0: És que a més hi ha aquest component d'inesperat, d'inesperat, d'imprevisible, i que no tens marge de reacció. Sobretot és que, i això crec que sí que ha sigut comú en els dos escenaris, malgrat els anys que hi ha de diferència entre, entre allò que va passar el 62 i el que ha passat en el 26. Quan la natura es posa, el marge de reacció és mínim, si és que hi és. Si és que hi és. Parlaves, també ho ha parlat la Teresa, i el Ramon també n'ha fet esment, i tu ara també, Manisha, les persones que desapareixen. En el cas del Nepal crec que ja portem, jo l'últim cop que ho havia mirat eren 4.500, i quan veníem cap aquí, cap a l'estudi, sí, estem amb 5.875, posats a tenir un cens de persones desaparegudes. Sí. Que desaparegudes vol dir que encara no sabem si les hem d'enterrar, o si hi ha possibilitat de trobar-les en vida, o què pot haver,
3: Doncs mira, fins a la segona setmana va haver-hi 4 persones rescatades, i aquestes persones eren molt dèbils, per sort que encara que no, era una esperança que havien passat 10 dies i van trobar 4 persones. I aquestes persones han viscut, però jo tinc una amiga que de Barcelona, Pérez de Nepal, també el seu germà treballava a la frontera de Tíbet i Nepal on va passar això. Doncs el seu germà ha estat desaparegut, aleshores doncs no ha trobat fins ara, doncs per ells és mort, perquè ja porta 3 setmanes i han fet tots els tanatoris o tema això ja, perquè ja pensen que no trobaran. Però la gent encara estan seguint buscant, perquè si...
0: una certa esperança.
3: Exacte. Encara estan segueixen rescatant, buscant dins dels túnels, perquè hi havia molts hidroelèctrics a aquesta zona. Aleshores hi havia gent de tot arreu. De fet, una persona del meu poble també estava treballant allà, però no conec personalment, però era de la meva zona. Vaig mirar, bueno, ha sortit en les notícies que havien mort de la nostra pobla també.
0: Sí?
3: Sí, doncs sí. Ara, sí, la família tenen esperança, però la gent, la policia, l'army de Nepal, tothom estan buscant.
0: Segueixen buscant.
3: Sí, segueixen buscant.
0: Aquí també es va continuar buscant durant dies? O es va donar...
4: Sí, aquí al principi va costar, almenys per mi, va costar assimilar. Anaves assimilant el volum de la desgràcia, perquè t'entraves que el veí fulano de tal, el nen que anàvem tu a l'escola, la gent havien desaparegut. Però clar, els desapareguts aquí pràcticament no van aparèixer vius, perquè és molt diferent la situació. La gent que va sobreviure es va trobar a les 24 al dia següent, dir-ho d'alguna manera, no? No va haver desapareguts. Va haver desapareguts que van dir, però va aparèixer.
0: Entenc.
4: On va donar, per desgràcia, no es va donar aquesta característica que ha hagut al Nepal, que n'ha aparegut gent viva després de diversos dies i tal. Mm-hmm. Aquí la gent que va aparèixer viva va aparèixer en 72. Els que no van desaparèixer, alguns no han aparegut. Després també hi ha un altre problema. És la possibilitat de que hi havia alguna gent que ni se sabia que estaven aquí perquè no estaven censats,
0: clar,
4: perquè era gent gran de l'interior del país,
0: sí,
4: i era, hi havia gent de tot arreu d'Espanya. Llavors hi havia gent que havia construït la caseta com podia, però no havia pogut o no s'havia empadronat o coses d'aquestes.
0: Sí, sí, per tant, no sabien que ni que havíem de buscar-los, per entendre'ns.
4: Exactament, sí, no hi havia una llista de dir, no, aquests, que hi ha una llista de desapareguts perquè estaven aquí.
0: Uh-huh.
4: Hi havia alguns que sí, però hi havia alguns que no estaven ni censats ni, vamos.
0: Fixeu-vos que en un salt en el temps, tampoc tan gran, nosaltres ara en el present, per diferents raons, tenim a persones que estan vivint també a tocar de la Riera.
4: Sí.
0: El fenomen del sensellarisme amb persones de diferents procedències vivint això, a tocar de les rieres. No són persones, probablement la majoria, que estiguin censades.
4: Exacte.
0: Jo amb tot el respecte dic que són persones fantasmes, ningú sabem qui són.
4: Sí.
0: Per tant,
4: Llavors eren gent d'aquí, del país, per dir-ho d'alguna manera.
0: Que algú podia reclamar-los des dels pobles d'origen, per entendre.
4: Sí, exactament, sí.
0: Mm-hmm.
4: Sí, sí.
0: Que de fet és una mica el que va passar, també.
4: Hi havia una situació de dir, no, és que la meva tieta o els meus pares estan a les fonts, estan per Terrassa, o estan... Perquè la gent de família ho sabia, però clar, aquí amb aquesta circumstància, d'aquestes persones que hi ha... actualment vivim a la llera de la Riera, pràcticament no tenim ni aquesta possibilitat. És a dir, si passés una desgràcia en aquest moment,
0: sí,
4: ningú segurament els donaria ni per desapareguts,
0: sí,
4: perquè oficialment no existeixen.
0: Exacte. Sí, sí.
4: I la família no saben ni on estan.
0: Sí.
4: Mm-hmm. I és una situació bastant perillosa des del punt de vista que qualsevol dia pot baixar una riuada.
0: Sí.
4: I per una altra banda és una situació molt lamentable de que la gent tingui que viure
0: d'aquesta
4: amb aquesta situació en un país suposadament del primer món.
0: Sí, tenim aquí una qüestió humana, social, tot molt poc avançat, molt poc avançat per ser primer món, per ser primer món. En aquest moment, Manisha, com són les expectatives allà al Nepal? Qui està intervenint? Uh-huh. Vosaltres, a més val a dir, la Manisha forma part d'una entitat també molt coneguda aquí a Sant Quirze, que és els Amics del Nepal. Com està la situació des d'aquesta perspectiva de la col·laboració, entitats, com està l'escenari?
3: Doncs hi ha hagut una resposta molt important de la mateixa població. Vull dir que la gent està ajudant uns i altres,
0: com
3: no?
0: Deia la Teresa, que va passar, la primera reacció.
3: Exacte.
0: És d'uns i altres ajudant-nos.
3: Exacte, i també hi ha hagut una resposta nacional. Vull dir, abans potser passes coses i la gent d'altres llocs no t'ajuden, però de la meva zona, les meves amigues o els meus amics també estaven fent, donant suport econòmic i estaven ajudant d'aquesta manera. Doncs sí, hi ha hagut resposta d'ajuda nacional i internacional també. Xina, Índia i Espanya i Amèrica, no? Austràlia, molts països estan donant suport. Però hi ha molta feina encara, perquè hi ha moltes cases inundades, no? I estan sota del fang, hi ha moltes persones encara perdudes, estan buscant, hi ha molts ponts, 14 o no sé, molts ponts han tret i ara no tenen camins per anar a aquests llocs. Doncs era l'única manera que podien anar a aquests llocs era en el helicòpter. Doncs aleshores, sí, hi ha ajuda de tothom, de Sant Quirze. De fet, jo estic molt agraïda amb la gent de Sant Quirze, perquè de l'Ateneu del Món
0: ens
3: ha ajudat a Amics del Nepal també, perquè pugui ajudar a la gent de Nepal, i perquè des d'Amics del Nepal també han preparat roba o coses, necessitats bàsiques, no? Com de sanitari, coses de
0: productes sanitaris,
3: exacte, menjar, han preparat bosses.
0: Hi ha la possibilitat de donar també suport econòmic.
3: Sí.
0: Vols aprofitar per dir si, per exemple, si es pot fer un Bizum o... Tens aquestes dades a mà?
3: Sí, si van Amics del Nepal
0: a la web,
3: sí. Ja poden trobar on
0: tota la info,
3: fer.
0: Eh?
3: Sí, poden fer un Bizum.
0: Per exemple, sí. Aprofitem, ja que estem, tenim aquesta oportunitat, per què no?
3: Sí.
0: Per recordar que es pot donar aquest cop de mà per intentar que, bueno, serà ara complicat, estem parlant de reconstruir cases, però és que darrere de les cases hi ha persones. I això em porta... Ramon, tu creus que l'arribada del 62 està tancada, la història de l'arribada del 62?
4: Jo crec que no, perquè bueno, sempre hi ha gent que té memòria, nens desapareguts... És un exemple, la, com organització i tal. A mi el que m'agradaria també ressaltar és una qüestió. La qüestió de la solidaritat. Hi havia dos tipus de solidaritat aquí en l'any 62. Una solidaritat que va ser la d'organitzar la recuperació de cadàvers, la búsqueda de gent, l'organització de la gent, localitzar gent, fer les infraestructures de tendència de dir... Bueno, pues buscar menjar, etcètera. Aquesta va ser una solidaritat. Després va haver una altra solidaritat que va ser a nivell de tot l'Estat, va ser a nivell econòmic, a nivell de materials, a nivell de menjar, a tots els aquests nivells, no? O sigui, dos tipus de solidaritat. La gent, perquè aquí no van aparèixer realment, per dir-ho d'alguna manera, fins als 4 o 5 dies, si no més, no va aparèixer realment una organització del govern. Que llavors ni hi havia autonomia, ni hi havia res d'això. Van començar a aparèixer alguns grups de falangistes, van començar a aparèixer la Creu Roja, que va actuar de forma immediata. La Creu Roja local, que llavors estava militaritzada, va actuar de forma ràpida i espontània, i amb junt amb els voluntaris, per dir-ho d'alguna manera, van ajudar a organitzar-ho tot, no? Però l'autoritat, per dir-ho d'alguna manera, del govern, que era el que hi havia llavors, governador civil, etc., van trigar molt a reaccionar, perquè els va agafar també, anava a dir una vulgaritat, els va agafar una mica a contrapeu, no? I, bueno, tampoc estaven massa preparats per aquest punt.
0: Per respondre, que sembla que tampoc s'estigui en el present, no tenim...
4: Sí.
0: Això també és... També obre un capítol...
4: Són reaccions lentes que no... I en aquella manera, en aquella època es va actuar, amb l'arribada es va actuar molt lentament, després sí, tot molt ben organitzat, sobretot per... bueno, recollir algun... propint algun altre, això també es va veure a posteriori, i bueno, la veritat, jo penso, és una opinió del que vaig conèixer llavors i vaig conegut a posteriori, etc., que no va bé, no va ser net, tot el net que hauria de ser el tema d'organitzar les ajudes i tot això.
0: Aquí tenim alguns capítols dignes d'investigació encara, per tal de reconstruir la història com va ser. Si coincideixo, coincideixo amb tu. I a propòsit d'aquest coincidir, jo a més estava pensant també en fets més recents, com la Dana de València, que tampoc fa pas tant, que va ser aquesta altra barbaritat recent. Hi ha un fet, després parlarem amb l'Anna un momentet, però abans m'agradaria tenir uns minuts, és un parell de minuts, per escoltar el Raimon, que té una cançó que jo no recordava i que avui he trobat, i així també tenim alguna cosa de música i pluja, tot relacionat en el programa. És un parell de minutets.
5: Al meu país la pluja no sap ploure.

No aniré mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps. Oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?

0: Aquest era un directe de Raimon al Palau de la Música de fa uns anys, uns quants anyets, potser no tants, amb aquesta cançó que a mi sempre... Té 97, pot ser? Quina barbaritat, jo pensava que era molt més a prop. Sí, la relativitat del temps segons també l'edat de cadascú. Doncs del 97. El 97 Raimon interpretava al Palau de la Música aquesta cançó que a mi personalment sempre em commou profundament, amb aquesta mirada metafòrica també al que és l'escola i els nens, els cadàvers de nens que arriben a l'escola. Hem començat aquesta temporada amb un tema que no permet gaires alegries, però sí que m'agradaria tenir una mirada una mica de relativitzar. Aviam, intento explicar-me. Les inundacions, amb el canvi climàtic, etc., poden haver-se accentuat, però han existit al llarg de la història, ara l'Anna ens ho explicarà, i potser caldria pensar en el futur. Aquesta part és, jo crec, molt important. Si us sembla, escoltem a l'Anna un moment, Ramon, escoltem a l'Anna, el que ens explica sobre la història de les inundacions, i després ja intentem tancar parlant de futur, que sempre és bo pensar que hi ha un futur. Hola, Anna. Bona tarda.
1: Bona tarda, Mercè. Avui parlarem d'un fenomen tan antic com la mateixa humanitat, les inundacions. I és que hi ha una contradicció fascinant. Necessitem l'aigua per viure, però quan n'hi ha massa, l'aigua també pot convertir-se en una força devastadora. Al llarg de la història, les grans civilitzacions han nascut precisament al costat dels rius. Egipte va créixer gràcies al Nil, Mesopotàmia entre el Tigris i l'Eufrates, i moltes ciutats es van construir prop de cursos d'aigua, perquè proporcionaven aliments, transport i terres fèrtils. Però viure a prop d'un riu sempre ha tingut un risc, que un dia surti de mare. Les inundacions apareixen en els relats de moltes cultures. El cas més conegut és probablement el diluvi universal de la Bíblia, però també trobem històries semblants en textos molt més antics, com els de Mesopotàmia. És difícil saber fins a quin punt aquests relats parteixen d'inundacions reals, però ens demostren que l'aigua descontrolada ha impressionat l'ésser humà des de temps remots. Amb el creixement de les ciutats, el problema encara es va fer més gran. Hem ocupat planes fluvials, construït prop de les costes i modificat el curs dels rius. I avui, a més, el canvi climàtic està fent que alguns episodis de precipitacions extremes siguin més freqüents o intensos en determinades regions. Però hi ha una cosa que no ha canviat. L'aigua continua sent vida, i al mateix temps pot ser destrucció. Sense aigua no existiríem. Amb massa aigua podem perdre-ho tot en poques hores. Potser per això les inundacions han deixat una empremta tan profunda en la nostra història, perquè ens recorden que, per molt que construïm i controlem el nostre entorn, la natura continua tenint la seva pròpia força. Mercè, ens retrobem al proper programa.
0: Ens retrobem en aquesta nova temporada i en el proper programa. Un gust, com sempre, Anna, escoltar-te i tenir-te amb nosaltres. Jo crec que ella ha fet un resum excel·lent del que és la història de la humanitat envers les inundacions. I parlava de futur, intento ara agilitzar-me una mica a mi mateixa, perquè estem ja en el moment final. Què és aquesta idea de pensar? Jo crec que probablement sigui inevitable que passin el que se'n diuen catàstrofes naturals, però d'algunes d'elles ja tenim una mica d'experiència. Són segles vivint les mateixes situacions. Potser el futur ha de saber, i tenim avanços tecnològics extraordinaris, som capaços, no? Ara mateix hem arribat a la Lluna, diuen. Tu t'ho creus, Manisha, que hem estat a la Lluna? Sí, tu creus? Jo també m'ho crec, sí. I per tant, per què no aconseguir d'alguna manera, igual que els nostres avantpassats van tenir l'habilitat d'instal·lar-se prop de l'aigua per beneficiar-se'n, tenir ara la capacitat de ser prudents per protegir-nos d'ella. Creus que tenim expectatives de futur, d'un futur més segur, Ramon, al costat de les rieres? O com...
2: Bueno, a Terrassa, per exemple, està fent un projecte de renaturalització de les rieres, cosa que em sembla una ironia, perquè renaturalitzar les rieres significaria eliminar part de la població, millor dit, part dels edificis, que hi ha a la vora de la riera, de les rieres de Terrassa. Però bueno, les rieres estan com estan. Hem de buscar solucions, pues sí. El que passa que el sistema mateix no permet fer determinades coses.
0: I amb certa agilitat,
2: no es convertiran o les voldran convertir, m'imagino, en autopistes per l'aigua. Mm. I les rieres no són autopistes per l'aigua. Les rieres han de ser algo més, han de ser una llera, ha de ser una vegetació de ribera, ha de ser una sèrie d'aspectes que serien naturals, cosa que no es podran fer amb les rieres, per exemple, de Terrassa, tant la de les Trenes com la del Palau. I, bueno, en el futur no el veig massa clar jo amb aquest tema, perquè, per exemple, la riera de Rubí a les Fonts és un perill serio per les Fonts, perquè tenint en compte que ha d'assimilar
0: el cabdal
2: en cas d'inundació, les dues rieres, tant la de les Arenes com la del Palau, tindria que tindre una llera que seria, tindria que ser com a mínim el doble de cada una d'aquestes dues. I no ho és, ni ho és ni pot ser-ho, més que s'elimini part del barri de les Fonts. I a Terrassa pues, seria Can Anglada, seria, m'imagino, Can Boada, Poble Nou, etc. S'haurien de reduir els barris d'amplitud a les rieres.
0: Donant de nou,
2: i això,
0: en realitat seria donant de nou l'espai original, nosaltres allà...
2: Ah, exactament, allà això tenim, sí que seria renaturalitzar la riera.
0: Tenim fotos
2: però
0: de...
2: Si no es fa així, no.
0: Tenim fotos d'abans del moment en què s'enclaven les parets i la riera era immensa, era com un camp extensíssim. Aquí el Sant Quirze, la Batzuca, crec que té unes característiques algo diferents, algo diferent. Jo no la conec tant, la Batzuca, però crec que les característiques són algo diferents, tot i que passa el mateix, a la que puja el volum, evidentment, pot arribar, no sé com estaria ara Los Rosales, jo crec que ara ja és un espai segur i no voldria pas especular amb allò que no conec en detall, però l'afany humà per construir sempre ens ha portat, sempre no, això és mentida, no ha sigut sempre, l'afany humà per construir ha sigut raonable durant molt temps fins que en algun moment potser va deixar de ser-ho, i tampoc m'ha fiat.
2: És que el tema de construir té dos vessants. Per exemple, la riera del 62 va produir moltes víctimes per falta, per necessitat, perquè no hi havia possibilitat de fer millor edificacions ni en un lloc més segur. En canvi, per altra banda, hi ha un altre tema que és el fet de l'especulació, que també ha portat desgràcies, és a dir, s'ha construït a llocs que no s'hi devia de construir per aspectes d'especulació. Sí. En aquella època es va construir allà per necessitat. Perquè no hi havia altra possibilitat. Avui en dia no. I avui en dia s'estan construint a zones que diuen no són inundables, perdona. Si en l'any 62 per aquí va baixar 2 metres d'aigua, pues això és inundable. Vull dir, per més que digui...
0: Clar, que ha canviat perquè ara no ho sigui.
2: Però ara diuen que no ho és.
0: Sí, sí.
2: Estan fent projectes a nous barris, etc. A Terrassa, per exemple... de fer nous barris a zones que són inundables. Vull dir,
0: aquest és un debat.
2: Tenim dos riscos. Un, les rieres que en un cas donat no poden assimilar tota l'aigua que pugui caure en una dana. I per una altra banda, estem col·locant vivendes i serveis a llocs que poden ser inundables.
0: Tenim un debat obert en el present, pensant en el futur, i no deixa de cridar l'atenció que amb els coneixements que tenim actuals, teòrics, pràctics, amb els recursos tecnològics, encara estem debatent qüestions de les que depèn la seguretat de les persones, la vida. No, la seguretat queda com un eufemisme.
2: Continuem posant la pota encara.
0: Exacte, continuem posant la pota. Obrim un bri, sense venir-nos molt amunt, un bri d'esperança en que d'algun moment...
2: Sí, bueno, esperem que sí.
0: Per això no deixem també d'estar, inclús fent un programa com aquest, de record d'allò que va passar, donant-nos compte i sentint-nos molt propers al Nepal i el que ja ha passat i està passant, perquè encara estem estan present, estem en plena gestió de tot el que ha passat en el sentit més ampli i complex. I fins aquí arribem. Agrair-te moltíssim, Ramon, aquesta connexió des de les Garrigues, i torna aviat, ja saps que allà a les Fonts espera feina.
2: Veiem si acabo les obres i me'n torno.
0: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
2: A vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies, Manisha, per voler també acompanyar avui aquest retorn de Punicoma. Miguel Ángel, com sempre, moltes gràcies a l'altre costat del vidre. Anna, com sempre, també, amb el seu treball documental. I aquí a tornar a Punicoma, que s'ha vinculat amb la literatura, la vida, les cançons, però sobretot això, la vida en tota la seva amplitud. Moltes gràcies a tothom. Ens trobem la propera setmana.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

0: casa.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

0: Hola, bona tarda i benvinguts. Us saludem des del Som Solidaris, amb un nou curs que comencem amb la il·lusió de cada inici, però amb la denúncia als llavis. El curs passat, 2025-26, ha estat un any en què les injustícies globals han continuat avançant amb brutalitat, però en què les lluites col·lectives, les aliances, els feminismes diversos han seguit responent amb determinació i creativitat. Des del Som Solidaris hem seguit grans projectes. Hem denunciat la impunitat empresarial a territoris ocupats, com el Sàhara o Palestina. Hem estat al costat de cooperatives palestines que resisteixen dia a dia i també hem seguit realitats que se'ns escapen del nostre entendre. La greu crisi que travessa Cuba, econòmica, energètica, social i cultural, junt a les dures sancions de l'administració Trump, ha fet impossible el seguiment i projectes de cooperació amb Cuba. Aquest editorial sol vol ser el testimoni, però sobretot el reflex de totes les organitzacions, activistes i amics que fan possible que els Som Solidaris continua sent el que és, un espai de compromís, de pensament crític i de denúncia. Gràcies per continuar acompanyant aquest petit programa. El Som Solidaris és, abans que res, una aposta per un món més just. I aquest curs, un curs més, som aquí i ens portem ja 18 cursos i volem seguir fent de testimonis de la cooperació i solidaritat des de Sant Quirze. I així, un nou curs, un nou programa. Comencem el Som Solidaris d'aquest setembre 2026.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
0: Doncs comencem aquest Som Solidaris i recordant que el passat dilluns 21 de setembre vàrem celebrar el Dia Internacional per la Pau. L'any 1981, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de setembre com a Dia Internacional de la Pau, una jornada destinada a commemorar i enfortir els ideals de la pau. Cada any, les Nacions Unides demanen a les persones de tot el món que guardin un minut de silenci al migdia, a places, escoles, centres de treball, per manifestar col·lectivament el seu desig de pau. A Sant Quirze, el dilluns, a les 12 del migdia, a la plaça

0: A la vila també s'ha llegit el manifest per la pau i s'ha fet un minut de silenci. Ara, la Mercè Mateu, us en farem lectura del manifest llegit dilluns.
1: Manifest Dia Internacional per la Pau. Ens trobem en un moment crític de la història de la humanitat, davant d'una escalada bel·licista global que assoleix nivells de conflictivitat inèdits des de la Segona Guerra Mundial. No podem romandre en silenci mentre l'arquitectura de la violència es normalitza a costa de les vides humanes, el benestar social i el futur del planeta. Les xifres de la guerra fan sagnar el món. Darrere de cada conflicte hi ha un cost humà i humanitari devastador. L'any 2025 va tancar amb més de 117 milions de persones desplaçades forçosament de les seves llars a causa de la violència. Milions d'infants refugiats i desplaçats perden l'accés a l'educació durant anys, fet que compromet greument el seu futur i el de les seves societats, perpetuant-se, a més, la pobresa a escala global, ja que l'impuls vital i el talent d'aquests països queda destruït. Assistim a una militarització sense precedents. Segons les dades de l'Institut Internacional per a la Recerca de la Pau, la despesa militar mundial ha assolit el rècord històric de 2,88 bilions de dòlars, encadenant més d'una dècada de creixement consecutiu. Mentrestant, els fons destinats a la construcció i al manteniment de la pau reben un pressupost residual de tan sols el 0,5% de la despesa militar mundial. La guerra moderna ha entrat en una dimensió fosca amb l'increment exponencial del poder destructor de la tecnologia aplicada a la guerra que cap govern sembla voler o poder controlar. Davant d'aquest panorama, ens neguem a caure en el pessimisme o la resignació. Sortim al carrer per la pau, perquè la pau no és només l'absència de guerra. És defensar la vida, els drets humans, la justícia i la dignitat de totes les persones. Davant les guerres i els conflictes, alcem la veu per dir ben fort: prou violència, prou morts, prou patiment. Volem diàleg, solidaritat i pau. Que les nostres places s'omplin de veus que recordin que construir la pau és responsabilitat de tothom. Sortim al carrer perquè davant de les bombes, les morts i el patiment, no podem callar ni mirar cap a una altra banda. La vida humana no té fronteres ni excepcions. Exigim el respecte als drets humans, el final de la violència contra la població civil i vies de diàleg per resoldre els conflictes. Prou guerres, prou morts, prou impunitat. La pau no s'espera. Es defensa, es reclama i es construeix. També als nostres barris, a les nostres escoles, en el nostre teixit associatiu, practicant la resolució pacífica de conflictes i la solidaritat internacional. Avui alcem la veu i omplim els carrers perquè quedi clar: volem pau, justícia i dignitat per a tothom.
0: Gràcies, Mercè. Doncs aquest és el manifest que es va llegir dilluns. I bé, ara que els discursos d'odi i la prevalença de conflictes internacionals que erosionen la garantia de drets arreu del món són més antics que mai, necessitem no oblidar i demanar la pau.
2: A Ràdio Sant Quirze, som solidaris, amb Laura Roger.

I bé, ara farem una mica de parada, fem una mica de música, recordant que estem en aquesta setmana de la pau, amb que no volem deixar de parlar de pau. La cançó que hem buscat és una cançó de Pau Casals, que precisament ara estem celebrant aquest any el seu 50 aniversari de naixement, i doncs és un himne que ell va fer, crec que era l'any 71, i que li va demanar Nacions Unides, i és l'himne de Nacions Unides, i es diu l'himne per la pau. Aquesta cançó que ell va compondre surt d'un poema, que és una oda a la paz mundial que va escriure un poeta americà. Doncs us deixem amb aquesta cançó i no marxeu perquè tenim més coses per explicar-vos. Seguim amb el Som Solidaris.

0: I bé, doncs, després d'aquesta cançó, aquesta oda per la pau, seguim els Som Solidaris. I canviem, ara ens posem a l'agenda de Sant Quirze. Ens arriben dues activitats molt interessants, molt lúdiques, per part de la ONG de Sant Quirze, l'Ateneu del Món. I per explicar-ho, parlem amb la seva presidenta, la Laura Clemente. I ens hem posat en contacte per telèfon i aquesta ha sigut la nostra conversa. Escolteu-la.
1: Hola, Laura.
2: Hola, Laura, què tal?
1: Des dels Som Solidaris estàvem explicant que teníem dues propostes de l'Ateneu del Món i volíem que tu ens les expliquessis. La primera que ens arriba és que celebrarem un aniversari, el 10è aniversari del grup de música de Sant Quirze, Blue Apples, amb un concert solidari. I bé, què ens en pots dir d'aquest concert?
2: Com bé dius, aquest concert ha estat iniciativa dels Blue Apples. Van ser ells els que es van posar en contacte amb l'Ateneu del Món i ens van proposar organitzar conjuntament un concert per celebrar els 10 anys de la seva formació, els seus 10 anys de música, però amb aquest component solidari. Llavors, a nosaltres ens ha semblat una gran idea i, bueno, i estem molt contents de poder acompanyar-los en aquesta celebració. Tindrà lloc dissabte 10 d'octubre a les 8 hores a la Patronal, a la Sala Josep Brossa de Sant Quirze. Les entrades ja són a la venda, ja les podeu trobar al web d'Entràpolis, així que us emplacem a tots a acompanyar els Blue Apples en el seu 10è aniversari, amb aquesta gran celebració a Sant Quirze. Vam començar a pensar quin podria ser el projecte al qual destinar els donatius del concert, els guanys de les entrades del concert dels Blue Apples i, bueno, i entre totes hem acordat que un bon projecte seria el d'Actua Vallès, que és una ONG a Sabadell amb la que fa anys que l'Ateneu del Món col·labora, i un projecte centrat en el sensellarisme, que, bueno, pues que acompanyen a persones en situació de risc, en situació d'exclusió, són col·lectius molt vulnerables i des d'Actua Vallès pues, intenten donar resposta des de l'acompanyament, a la formació, a la inclusió social, no treballant en tot aquest àmbit dintre del sensellarisme. Així que tots els guanys del concert aniran destinats a aquest projecte.
1: Parlàvem de dues propostes, la segona. La segona proposta que ens arriba de l'Ateneu és una ballada de contra solidari. Doncs què ens expliques d'aquest? Quin dia serà? Quan serà aquesta ballada de contra que a Sant Quirze són molt esperades? Què ens en dius, Laura?
2: És una activitat molt esperada perquè tenim molts balladors de country a Sant Quirze. Gràcies a l'associació de Country Mussols, amb la Fina al capdavant, pues és una comunitat que està molt activa i un cop l'any també volen que una de les seves trobades sigui solidària. Aquest any ja se celebra la 9a edició i, com ja és tradicional, tindrà lloc el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda al celler de la Masia de Can Barra. Així que us esperem a tots els ballarins i ballarines, balladors i balladores de country de la comarca, us esperem a la Masia de Can Barra. Apuntar també que la destinació dels guanys d'aquesta activitat aniran per la població de Gaza a través de la Fundació Vicente Ferrer. Vicente Ferrer ja fa un temps que treballa a Gaza pues, davant de les necessitats tan greus que hi ha en aquesta zona i tenint en compte que la situació humanitària continua sent molt, molt, molt greu a Gaza. Així que, bueno, pues, que tothom que vingui a ballar o fins i tot si voleu fer alguna fila zero, pues, que aquests guanys aniran destinats a aquest projecte de recolzament a les necessitats de la població de Gaza. Les entrades ja són a la venda també a través del web d'Entràpolis, així que ja pots fer-te amb la teva entrada anticipada i si no, pues, el mateix dia a la Masia de Can Barra. Ja veus, Laura, que venen moltes activitats musicals solidàries, així que qui vulgui sentir un concert de jazz, de bossa nova, de soul amb els Blue Apples, Els esperem el dissabte 10 d'octubre i els que vulguin ballar, ballar country, doncs el dissabte 17 d'octubre. Volia, a més, en aquest cas del country, donar les gràcies a Acció Vallès, que són els que ens han passat el testimoni Ateneu del Món, el testimoni d'aquesta activitat, perquè fins ara l'han organitzat ells, juntament amb l'Associació de Country. Ara, amb la dissolució de l'entitat, ens van passar el testimoni i els hi donem les gràcies, així que molt de gust agafem aquest testimoni i continuem amb les ballades solidàries de country.
1: Doncs moltes gràcies, Laura. Estarem pendents d'aquest concert aniversari, que pinta molt bé, que la veritat en tenim moltes ganes perquè Blopper ens agrada molt, i també la ballada de country. I ja recordarem les dates, la ballada de country serà el 17 d'octubre i primer tindrem el concert de Blue Apples el 10 d'octubre a la sala Josep Brossa. Moltíssimes gràcies, una bona tarda i ens veiem aviat. Gràcies, Laura.
2: Gràcies, fins aviat.
3: Get up, stand up. A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Stand up for your right. Amb Laura Roger. Get up, stand up.
0: I bé, seguim aquests Són Solidaris i després d'escoltar a la Laura Clemente amb el concert de Blue Apples, han pensat que ara és hora de parlar i felicitar a Blue Apples. A Sant Quirze tenen molts seguidors. El seu estil combina les harmonies del jazz, la bossa nova, amb el ritme del swing, el blues, el soul. I bé, per saber d'ells i la seva història, aquests 10 anys que celebrem, volem parlar amb la Tere Fernández, la solista del grup. Doncs també hem contactat amb ella telefònicament perquè ens expliqués la història del grup. Escoltem-la, sisplau.
1: Hola, Tere. Bona tarda.
4: Bona tarda, Laura.
1: Moltes gràcies per atendre'ns aquí als Som Solidaris. Primer que tot, felicitar-vos i una mica saber la història del vostre grup de Blue Apples. Quan neix, d'on surt, què ens pots dir?
4: Moltes gràcies per les teves felicitacions. Ens fa moltíssima il·lusió celebrar aquest desè aniversari. I donant resposta a la teva pregunta, Blue Apples neix al final de 2015, format per 4 integrants, que som el Jordi Pasqual, l'Oriol Hernández, el Jordi Valls i jo mateixa. Primer era un quartet i el Poquet es va integrar un cinquè integrant com a guitarra, l'Augusto Serrano. De fet, el primer concert va arribar ben aviat, precisament un concert solidari a favor o per donar suport a les persones refugiades, que es va produir el 28 de febrer de 2016 a la Patronal de Sant Quirze, un concert que el vam compartir amb altres dues formacions, amb Ella Jam Blues i amb Solament Soul.
1: Tere, i ara quan mireu enrere, quan veieu aquests 10 anys, quina etapa us ha marcat més? Quina actuació? Per què? Què diries?
4: Doncs el cert és que és difícil quedar-se només amb un, perquè 10 anys donen per molt. El cert és que els concerts que hem fet al Jamboree, per l'espai, la història que té, home, ens han fet moltíssima il·lusió i són destacables. Però també és cert que m'encanta cantar a casa i ens encanta tocar a casa. Per tant, també em quedaria en qualsevol dels concerts que hem fet a la Patronal o al Celler Can Barra o al Parc de les Morisques. És que cantar a casa és fantàstic.
1: I Tere, què heu après com a grup, més enllà de la música, no? Què ha estat el més especial que us ha regalat ben bé la música, no? Durant aquests 10 anys, la part humana del grup. Què me'n diries?
4: Et diré que hem après moltíssim, jo segur, crec que els meus companys també. Som quatre persones diferents, molt diferents, cadascuna amb la seva trajectòria, amb les seves competències, amb els seus coneixements, amb les seves virtuts i defectes, com tothom, però que ens ha venit molt bé i 10 anys són molts anys. Ens estimem moltíssim i crec que ens ha venit molt i equilibrem molt els uns amb els altres. I això és el que fa que haguem continuat aquests 10 anys i que vulguem continuar. Vull dir que és la gràcia de l'ésser humà i dels grups, no? Dels grups musicals en aquest cas.
1: I veig, era per acabar. Ara que heu arribat als 10 anys, què somieu pels propers 10? Teniu projectes? Quina seria la vostra il·lusió?
4: Ah, doncs sí que tenim projectes i somnis, però no sé si desvelar-los, perquè a vegades és més il·lusionant trobar-s'ho, no? Sí que s'avenen cosetes, sí. S'avenen cosetes molt xules i que ens fa moltíssima il·lusió, però ja es veurà.
1: Moltes gràcies, Pere. De nou, moltes felicitats i gràcies per aquesta entrevista, gràcies per explicar-nos aquests detalls al vostre grup. I res, ens veurem el dia 10 d'octubre, ens veiem a la patronal, a la sala Josep Brosa, per celebrar junts i brindar per vosaltres i pels propers anys de Blue Apples, que ens continuïn fent aquesta bona música. Gràcies, Tere. Adéu.
4: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins al 10 d'octubre.
0: Doncs ja heu sentit, una història bonica, una història, a més de poble, una història molt nostra. Moltes felicitats, Blue Apples, i esperem amb il·lusió aquest concert. Recordem, 10 d'octubre, sala Josep Brosa, a les 20 hores. Ens trobem tots allà. Vinga, ens veiem.
3: A Ràdio Sant Quirze, som solidaris. Amb Laura Roger.

0: I fins aquí aquests són solidaris. Gràcies per escoltar-nos i per compartir. Qualsevol aclariment, informació o el que tingueu per dir-nos, recordeu que tenim una adreça d'e-mail. Preneu nota, sisplau. somsolidaris@gmail.com. Us esperem al proper programa del Som Solidaris. Bona tarda, gràcies per ser-hi.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Amb Laura Roger.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
3: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
4: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
4: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
2: No, una mica més.
0: Oh!
2: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
5: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va!
5: Poquito menos aire arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer.

plom ni de fang. Per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància ser lleuger.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
10: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
13: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
3: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
13: I can't wait to get on the road again.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Bona nit, mainada!
1: Bona nit, Moisès!
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de la tardor. Atenció, segon capítol de la temporada, i el dimecres passat va començar la tardor. És per això que avui totes les cançons que us posarem aquí a la Moixiganga aniran relacionades amb la tardor. I parlant de la tardor, que estem molt contents que arribi la tardor, aviam si arriba una mica de fresqueta, que de moment sembla ser que no, us direm que el concurs Pet el Pot d'Òmnium Cultural de Sant Cugat del Vallès, el jurat ha decidit que la secció de la Moixiganga Posem Fil a la Poesia de la Montse Peláez hagi sigut finalista d'aquesta edició 2026. Estem molt contents perquè això d'arribar a ser finalistes d'un concurs és molt divertit. I ara ens faltaria la vostra ajuda perquè ens falta el premi del públic. Si us agrada la secció Posem Fil a la Moixiganga, l'únic que heu de fer és entrar a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat i allà fer clic en el banner de dalt de tot. Us sortirà un vídeo que han penjat els d'Òmnium Cultural i per votar l'únic que heu de fer és posar un m'agrada en el vídeo. És un vídeo que no surt res, perquè nosaltres, com que som ràdio, a la ràdio no es veu. En fi, doncs llavors ens poseu un m'agrada, i de tots els participants del concurs, qui tingui més m'agrades, doncs podrà guanyar el premi del públic, que és el vostre premi, el premi que ens doneu vosaltres, perquè us agrada el Posem Fil a la Poesia, i també suposo que us agrada la Moixiganga, que és per això que ens esteu escoltant. La Moixiganga, un programa que s'emet cada setmana a la vostra emissora municipal i que podeu escoltar sempre, sempre que vulgueu, a la nostra pàgina web, lamoixiganga.cat. I dit això, que és molt important, que us havíem de dir i que estem molt i que molt contents, us direm que avui a la Moixiganga estem d'enhorabona, perquè el Roger, en Roger Garrós, que és el nostre col·laborador que ens explica contes de tant en tant, estrena nous contes. Atenció, perquè avui podem escoltar del llibre Contes Populars Catalans, que l'han escrit la Sílvia Cavalleria i la Maria Carme Codina. Avui podrem escoltar La Guilla i el Corb, un conte narrat per en Roger Garrós. També tindrem capítols de Circ Petit, no ens n'oblidem de Circ Petit. Avui, atenció, que és molt divertit el Circ Petit, perquè es titula Coses de Canalla. Crec recordar que avui els personatges de Circ Petit es fan petits. Petits, petits, petits, petits. Amics i amigues, ja estem preparats per començar la Moixiganga. Sóc el Moisès i, com us he dit abans, comencem amb la tardor. I avui, la primera cançó que us proposem és una cançó que es diu M'agrada la tardor, que ens la canten els 3X3. I SX3, ara sí que ho he dit bé, amics i amigues. Amics i amigues, estem preparats. Estem a punt de començar el programa infantil, el programa familiar, a la teva emissora municipal. Sóc el Moisès i ara mateix comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moixiganga presenta Contes populars catalans, de Sílvia Cavalleria i Maria Carme Codina. Narrador, Roger Garros. La guilla i el cor.
2: Heus aquí que una vegada venen dins d'un bosc frondós ple d'alzines i roures i vivia un corb. Volava d'arbre en arbre i es creia l'amo de la seva contrada. Un matí va passar per sobre d'un poble i va arreplegar al vol un vell i gros formatge que portava un pagès. L'acabava de treure del rebost per posar-lo a la taula. Maleït siguis, negre corb! Mal viatge tinguis i mal profit et faci! Va cridar el pagès indignat. I el corb va arrencar el vol amb el formatge a la boca i pensant que aquell dia sí que dinaria bé. Vet aquí que, cansat de tant planejar pel bosc, es va posar sobre la branca d'un vell roure, enmig d'una gran clariana, per endrapar el formatge que tant li venia de gust. Molt lluny, a l'altra banda del bosc, hi vivia una guilla. Estava entaforada en un cau i sortia sempre que podia buscar menjar per atipar-se. Com a bona guilla que era, mirava d'enredar tot aquell que se li posava al davant per treure'n profit. Tots els animals del país ja la coneixien i quan la veien arribar per un cantó se n'anaven per l'altre, amb la cua entre les potes. Però la guilla, amb el cap ben alt, corria i corria cada dia més lluny. Sempre trobava alguna bèstia per enredar. Aquell dia es va llevar molta fam i començar a buscar, amb desesperació, d'un cantó a l'altre, alguna cosa per menjar. Va travessar el bosc i va arribar a la clariana on hi havia el roure del corb. Va mirar l'aire i quina va ser la seva felicitat en veure un corb que portava un gran formatge al bec. Quin formatge més suculent porta aquest corb? Aquesta és la meva, es va dir la guilla. Els corbs són una mica beneits i s'ho creuen tot. L'enredaré i de ben segur que picarà. Bon dia, senyor corb, li va dir. Quin plomatge més negre i preciós que teniu. Sou d'aquest bosc l'ocell més encisador. En sentir això, el corb es va estarrufar de satisfacció, sense donar-se talòs com era, que la guilla l'estava enredant. I els vostres ulls, negres i brillants com el carbó, llueixen intensament. El corb, amb aquestes altres paraules, es va començar a creure tan important com l'àguila imperial. I quin bec tan llarg i gruixut que teniu! No n'he vist cap d'altre en tots els ocells que viuen en aquest bosc. El corb, pretensiós com era, estava intensament feliç. Ningú no li havia dit mai aquestes paraules i ja sentia a punt de rebentar de felicitat. M'agradaria tenir la vostra veu. Deveu tenir un cant més fi que el del rossinyol i més encisador que el de les caderneres. El corb, engreixat de satisfacció, va obrir el bec per demostrar a la guilla com era el seu cant i mentre entonava un lleig i el carrifós crac, li va caure el formatge que va anar a parar al mig de la clariana. La guilla, que ja tenia la boca oberta, el va agafar i li va dir: «Senyor corb, ara ja sabeu que no us podeu fiar dels aduladors. El que volen és treure profit dels vostres béns. Per aquesta lliçó que us acabo de donar, un formatge de paga. No és pas molta cosa. Recordeu-ho un altre dia». Es va posar el formatge a la boca i va sortir cames a ajudar-me d'aquell lloc. Tan rebent que encara corre.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Coses de canalla.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, tots els artistes del Circ Petit s'han reunit sota la carpa. I és tothom, el Tomàs, el Genís, la Sílvia, en Salim, l'Albert, la Sibila. Ep, però hi falta algú, el senyor Agustí i la Marta. Quina una en deuen portar de cap aquesta colla?
3: A veure, Genís, ja hi som tots ara?
4: Sí, ja hi som tots.
5: I es pot saber per què diantre ens has reunit?
3: Si no, oi que portes una colla de dies que no sé pas què et passa, eh?
4: Veureu, oi que el senyor Agustí sempre diu que el circ s'ha de rejuvenir, que ha d'haver-hi aire fresc i bla, bla, bla, bla?
3: Sí.
4: Doncs crec que he descobert una cosa que ens pot interessar.
3: Escolta, noi, a mi no em facis fer ximpleries de jovent, eh? Que jo estic molt contenta de ser gran.
5: La Sibila té raó. Només aconsegueixes saviesa i experiència a base d'anys.
4: Per això m'heu despertat. Escolteu, però què me'n diríeu si poguéssiu tornar a ser joves amb l'experiència que teniu ara?
3: Genís, que t'has trastocat!
5: Però que som potolla, que tal?
4: Mireu, llegint un vell llibre d'encanteris, he trobat un sortilegi per recuperar la joventut.
3: M'interessa això. I com dius que funciona?
5: A mi no facis invents, eh? Amb tu vés a saber com sortirem.
4: Va, no em digueu que no us agradaria provar-ho.
3: Ai, no ho sé, Genís. Vols dir que és bona idea? I és clar que sí. Au, vinga, nano. Deixa anar aquestes paraules màgiques.
4: A veure... Màgics poders, entremaliats i divertits. Feu que els presents tornin a ser petits.
2: Ostres, una llum ho il·lumina tot i un suau fum blau embolcalla els nostres amics. Quan el fum s'ha esvaït, es queden tot garratibats en veure el resultat de la transformació. Sí, efectivament, en Genís es troba envoltat de tota la colla del Circ Petit molt més rejuvenida.
6: Es pot saber què mires?
4: Tomàs?
6: Es pot saber què has fet, mag del dimoni?
4: Potser ara sou massa joves.
6: Però, Genís, què has fet?
7: Vaja, estic despert o estic somiant? A veure aquesta punxa... Ai, estic despert.
6: Ostres, i ara què farem?
7: Això ho sabrem si miro la meva bola de vidre.
2: Mentrestant, a fora, el senyor Agustí i la Marta busquen tota la colla que no troben per enlloc.
8: Quina cosa més estranya, on es deuen haver ficat? A veure, Marta, ningú t'ha dit que s'havien de marxar a algun lloc?
3: No, senyor Agustí.
8: Bé, només ens queda mirar dins la carpa, però no crec que hi siguin. La funció no comença a fer les 6. Ei, hola! Què sou per aquí?
2: El senyor Agustí i la Marta entren a la carpa del circ.
8: Ep, Genís, què hi fas aquí dins en tota aquesta canalla? D'on han sortit? On són els vostres pares? Encara falta molt perquè comenci l'espectacle.
3: Quins nens més macos! Com et dius, bonica?
7: Em dic Sibila, que no ho saps, Marta.
8: Què? Però què dius, petita?
3: I tu com et dius?
7: Sóc el Salim, no te'n recordes.
8: Però com? Quina broma és aquesta?
7: Doncs sí, senyor Agustí, el Genís ha fet un encanteri per rejuvenir-nos.
8: Com? No pot ser. Tu ets la Sílvia. I tu deus ser...
9: Com ho faré jo? La perla em pot esclafar si sóc tan petit.
8: Tomàs! No m'ho puc creure. A veure, Genís, em pots dir què has fet? Com arreglaràs tot aquest embolic ara?
4: Sí, senyor director. Ves, no sé com ha pogut passar. Arreglar-ho, doncs jo no ho sé.
2: Just en aquell moment torna a aparèixer aquella misteriosa llum, el fum blau, i els nostres protagonistes tornen al seu aspecte de sempre.
4: Uf, doncs sembla que ja està, oi?
3: Doncs sí, els efectes de l'encanteri duraven poc, per sort.
5: Jo marxo d'aquí, o aquest tros de quànim encara em transformarà en un gripau.
3: Ai, quina llàstima que hagi durat tan poc. Jo ja m'imaginava el senyor Agustí muntant una escola al circ.
8: Però aviam, què us ha passat pel cap per fer una bestiesa així?
4: Veurà, senyor Agustí, com que sempre ens diu que vol rejuvenir la companyia i nosaltres som els més grans del circ.
8: Però, doncs sí, sí que sou els més grans, els artistes més grans que pugui tenir aquest circ petit.
3: Com?
8: I és clar, us puc ben assegurar que en lloc del món trobaria algú com vosaltres.
2: Hola, Marta.
10: Hola.
2: Caram, avui en Genís sí que l'ha feta bona, oi? Encara que a tu potser ja t'hagués agradat que el circ fos ple de canalla.
10: Sí, és clar, seria molt divertit.
2: I com ho explicaràs això avui?
10: Doncs a veure... Sí, ja ho sé. Grans. Els grans volen ser petits. Els petits volen ser grans. Uns són àgils i divertits. Els altres, experts dans. Però el que és important de debò és viure cada època com la millor.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Veus infantils, Miquel Canal, Aniol Cirera, Alba Bruch i Aina Bruch. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

0: I ara sí que arriba la cançó de Bressol aquí a la Moixiganga. Ara és el moment d'anar-nos-en a dormir, perquè ja s'acosta l'hivern i els arbres tenen freds, i arriba la castanyada, arriba els boscos d'aquests colors tan bonics. Doncs això és el que ens farem avui, i la cançó de Bressol d'avui es titula Ja arriba la tardor. Ara sí, ara és el moment de ficar-nos dins del llit i de començar-nos a abrigar una miqueta. Encara no fa fred del tot, eh? Però, en fi, un llençolet, a la millor sí que ja ens el podem posar. Així que vinga, tots i totes, cap al llit, a dormir.
1: Ja no.

gran. Parto la castanya i ja arriba la tardor. Castanyes i castanyes i arriba la tardor.

anat a comprar pinyons i n'he fet un gran postre. Els he posat al forn.

I amb aquesta dolça melodia nosaltres ens direm bona nit, perquè ara ja arriba el moment d'anar-nos-en a dormir. Avui hem pogut escoltar la Moixiganga els nous contes d'en Roger Garós, contes populars catalans, que avui hem pogut escoltar la Guilla i el Corb, i un nou capítol de Sir Petit que es titulava Coses de Canalla. Recordeu que si us ha agradat molt aquesta Moixiganga i teniu ganes de tornar-la a escoltar, ho podeu fer a la nostra pàgina web lamoixiganga.cat. Aneu al programa sencers i allà hi trobareu doncs, totes les moixigangues que hem fet fins al dia d'avui, que ja són unes quantes. Aquesta és la temporada 20 i aquest és el capítol número 2.

0: recordar-vos que a la Moxiganga, sobretot al Posem fil a la poesia de la Montse Peláez, la nostra secció de poesia, ha quedat finalista en el concurs Pet al Pot d'Òmnium Cultural de Sant Cugat del Vallès, i que ara és molt important que tots els nois i noies, pares i mares i amics que ens estigueu escoltant, ens voteu com a públic, com a premi del públic. Això vol dir que us agrada la nostra secció, que us agrada la Moxiganga, que portem poesia als més joves de la casa. L'únic que heu de fer és entrar a la moxiganga.cat i allà dalt de tot hi trobareu un banner que explica doncs que són finalistes en el Pet al Pot, que és el concurs. Llavors allà cliqueu, se us obrirà al YouTube un vídeo, i l'únic que heu de fer és posar m'agrada en aquest vídeo, i nosaltres ja tindrem el punt, el vostre vot, per aviam si entre tots els nostres oients doncs som premi al públic. Estem molt contents de ser finalistes. Això vol dir que les coses que fem, aquestes seccions que fem aquí a la Moxiganga, agraden, i que fem les coses ben fetes. Almenys això és el que ens sembla des d'aquí, des de la Moxiganga. Així que moltes, moltes gràcies a tots els que ens esteu escoltant i a tots els que ens votareu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Recordar-vos també que a la nostra pàgina web, a dalt de tota la dreta, hi trobareu un número de WhatsApp al qual ens podeu deixar notes de veu si voleu. Per exemple, ens podeu deixar notes de veu si els vostres amics fan anys, per exemple, amics, germans o cosins fan anys i teniu ganes de felicitar-los, nosaltres els hi posarem una cançó d'aniversari aquí a la Moxiganga. I també ens podeu deixar notes de veu proposant noves seccions o bé explicant-vos què feu. Tot això nosaltres ho reproduirem aquí a la Moxiganga i us podreu escoltar per la ràdio. A la nostra pàgina web també trobareu moltíssimes coses, com per exemple els contes de Roger que hem pogut escoltar avui aquí a la Moxiganga. I nosaltres ens direm bona nit, ens posarem l'última cançó, que avui és la Tresca i la de Verdesca del seu espectacle Somnis, i nosaltres tornarem la setmana que ve amb una nova Moxiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho bé, tot fent ràdio i tot escoltant la ràdio. Amics i amigues, sóc el Moisès, la setmana que ve ens retrobem aquí a la Moxiganga, i no hi falteu perquè passem llista. Bona nit!
1: Son calmada i badallada, porta els ulls a somiar. Dels malsons fes-ne un gran àpat, que hi ha algú per convidar.

Bon vespre, benvinguts i benvingudes al nostre particular batec amb aires de jazz. Avui encetem nova temporada, això sí, amb les piles carregades per compartir amb vosaltres l'hora màgica dels mussols. S'ha acabat l'estiu i, per tant, avui dediquem el nostre espai als somnis de butxaca, aquelles fantasies que portem a sobre i que són imprescindibles per alliberar-nos de les rutines més quotidianes. Anirem descobrint que un somni de butxaca pot ser un castell de vent, una cançó, un record, un viatge, una esperança o una vida que encara no existeix. En tot cas, és una bona excusa per l'espai musical d'avui. I ens hi posem ja amb John Coltrane, un autèntic punt i a part en el món de la música. Escoltar-lo és sempre una experiència única, de veritat, tot un luxe poder gaudir del seu llegat musical. A més, d'aquesta manera, Nits de Jazz posa el seu granet de sorra als actes d'homenatge que aquest any es realitzaran arreu del món per celebrar el seu centenari. Doncs el genial músic va néixer a finals del mes de setembre de l'any 1926, és a dir, fa 100 anys. Dins la seva recerca espiritual, Coltrane allargava les notes al seu saxo tenor, deixava espais entre les frases, les feia respirar i la melodia semblava avançar sense pressa, com quan somiem i les coses no necessiten obeir del tot les lleis de la realitat. Del seu treball Balades, publicat l'any 1964 per Impulse Records, hem escollit el clàssic Say It Over and Over Again, una balada tradicional que ell va transformar en tot un clàssic del jazz. Escoltem-ho.

Que bonic començar aquesta tardor així amb la música de Coltrane, Un somni a la butxaca i la ràdio encesa. Bé, doncs ja tenim la porta dels somnis oberta, per tant, ara us convido a visitar la nit de la ciutat Maragda. Com ho fem? Doncs amb les notes somiadores dels propers convidats. Es fan dir Tuatara i són una espècie de supergrup, integrat per músics de bandes famoses com Rem o The Minus Five. Es varen reunir amb la idea de crear bandes sonores de pel·lícules i, sobretot, per experimentar amb el jazz. Aquest tema seleccionat pel nostre espai d'avui pertany al seu segon treball, gravat l'any 1998 a la ciutat de Seattle, Tuatara i el seu Night in the Emerald City.

4, un grup molt i molt original que va escollir el seu nom com un homenatge sentit a un reptil de Nova Zelanda que sembla ser un dels més antics que sobreviu al nostre planeta. Ara escoltarem a uns experts en l'art dels somnis. Parlem d'un grup que no necessita presentació, Pink Floyd. És cert que els integrants de Pink Floyd varen fer somiar a tota una generació dins els seus discos més psicodèlics, però també varen tenir una època on buscaven un nou so i on precisament es varen acostar al jazz. De fet, el tema seleccionat, Saint-Tropez, apareix a l'àlbum Middle de l'any 1961, gravat a Londres al famós estudi Abbey Road. Atenció al solo, escoltem-lo, 100% jazz i el piano de Richard Wright. Escoltem-ho.

Roger Waters, diu que va escriure aquest tema per abocar una estada a Saint-Tropez, on recorda la Costa Blava com un racó exquisit per relaxar-se. Per això li va donar un aire de somni amb tocs nostàlgics. L'ànima més jazzy i més clàssica de Pink Floyd va quedar marcada en aquest gran tema. Donem pas a un trio de Nova York, sota el nom de Stella Starlight, presenta una visió una miqueta alternativa del món del jazz. Liderats per la veu i els arranjaments de l'argentina Karen Sousa, fan una versió subtil i alhora intensa de l'emblemàtic Fortunate Son, la mítica cançó d'un dels grups més divertits dels anys 60, Creedence Clearwater Revival. John Fogerty va escriure el tema per denunciar que sempre eren els joves de famílies humils o treballadores els que acabaven al front militar, jugant-se la vida. Una forta crítica al fals patriotisme de polítics, empresaris i alts càrrecs de l'exèrcit que feien tot el possible perquè els seus fills no tinguessin que anar a la guerra. Escoltem-ho.

Molt guapo. Fortunate Son, gravat pel trio Estela Starlight l'any 2020, i que ens mostra una manera molt i molt elegant de convertir un tema icònic del rock en quelcom de nou, fresc i amb aires jazzy. Somnis de butxaca, el nom del nostre programa d'avui, també té una altra lectura, doncs alhora també és el títol d'una recerca sobre els nois i noies menors migrants no acompanyats a Catalunya, que lidera SOS Racisme, perquè hi ha persones que quan emprenen un viatge no porten gairebé res més que això, un somni de butxaca. És a dir, l'urgent necessitat d'imaginar una vida millor. Per això ningú com Eddie Palmieri, per entendre el món de la migració, tot i néixer a Nova York, va ser el gran impulsor i renovador de la música afrocaribenya i del Latin Jazz. Per la seva música li varen donar el Premi Grammy 7 vegades. Va saber reflectir les vivències, lluites i la realitat social del barri hispà de Nova York, donant veu a una comunitat marginada. Escoltem el seu Gelat de xocolata, un tema realitzat per a reivindicar el somni de molts migrants que busquen una vida millor.

Aquest gran tema d'Edi Palmieri també és alhora una molt bona oportunitat de fer-li des de Ràdio Sant Quirze un petit homenatge, ja que el gran músic ens va deixar a principis del mes d'agost de l'any 2025. Bé, canviem totalment. Woodstocks va ser un festival de música que es va realitzar el 20 d'agost de l'any 1972 a la ciutat de Los Angeles, als Estats Units, per ajudar a les víctimes dels disturbis que varen patir els veïns del barri de Watts a la mateixa ciutat l'any 1965. El festival va néixer com un Woodstock afroamericà on varen participar músics de soul, funk i jazz. Totes les actuacions es varen realitzar en directe des del Coliseu de la ciutat i varen assistir prop de 112.000 persones. Els terribles incidents que varen patir al barri l'any 1965, ple d'emigrants afroamericans, va estar provocat pel Departament de Policia de Los Angeles, que en aquells moments i en aquells anys era majoritàriament blanc i acumulava un llarg historial d'abusos practicats sobre la comunitat afroamericana. D'entre totes les actuacions musicals, la que va realitzar la família Staples-Singers, un pare i les seves filles, va ser una de les més recordades i, sobretot, aplaudides. Doncs varen aconseguir que la seva cançó es tornés en tot un himne de la resistència entre les comunitats afroamericanes, cubanes i llatines. Escoltem-ho.

que bons que eren. Staple Singers, durant les dècades dels anys 60 i 70 del passat segle, es varen convertir en una de les veus musicals més importants del moviment pels drets civils dels Estats Units. I alhora ho van fer amb una qualitat musical basada en les harmonies familiars d'un pare amb les seves tres filles, d'on destacava amb força la veu de la més petita, Mavis Staples. Bé, presentem ara un músic que està més enllà dels somnis, ja que musicalment crec que ha viscut tot el seu imaginari en primera persona. Parlem de Charles Lloyd, un saxofonista que als seus 88 anys, atenció, segueix sorprenent amb les seves composicions, sempre màgiques i amb el so del seu saxo tenor. De fet, és un dels grans supervivents de l'època daurada del jazz. Aquest treball, publicat l'any 2025, és un cant a la memòria musical i als sentiments més íntims d'una persona que als 88 anys encara conserva la seva energia creativa i tota la seva capacitat expressiva. De fet, és tan gran el domini del seu instrument que amb el so d'un parell de notes ja et fa somiar. Charles Lloyd i el seu Somewhere.

En aquest treball que acabem d'escoltar, publicat l'any 2025 per la discogràfica Blue Note, en Serge Lloyd està acompanyat per dos joves cracs del nou jazz, en Jason Moran al piano i el guitarrista Mervyn Sewell. Bé, fem un canvi radical i fixem-nos sobretot en el missatge de la nostra propera convidada, que precisament ens anima a caminar i deixar que la nostra ment es dediqui a divagar amb els somnis de butxaca. I ho fa amb el seu característic toc d'humor, considerada com una de les millors cantants de blues. Alberta Hunter, tot i néixer a Memphis, als 16 anys comença a tocar amb la naixent escena blues de Chicago. L'any 1922 ja firma un contracte, ojo, vull dir el tanto, amb la poderosa Paramount, per poder gravar la seva música. Va ser una de les primeres cantants de blues que interessades per la gran Paramount. Després viatja a Europa i viu uns anys a París, reemplaçant per un temps a la famosa Josephine Baker. En aquests anys, Alberta Hunter ja era una estrella, alternant les seves actuacions entre Europa, Amèrica, fins i tot l'Orient Mitjà. L'any 1954, la mort de la seva mare va provocar que Alberta Hunter abandonés la seva carrera dels escenaris i es dediqués plenament a l'infermeria. L'any 1977, torna als escenaris i aconsegueix una nova popularitat musical complint ja els 82 anys. El tema seleccionat pertany a aquesta darrera etapa artística. Escoltem-ho.

0: News.
1: Alberta Hunter, tot una declaració d'intencions musicals en forma de blues. Bé, i per tancar l'espai d'avui, posem l'atenció del nostre somni de butxaca amb la idea de pensar en el nostre planeta i en la urgent necessitat de tenir cura de com interactuem amb ell. Per això presentem el treball de Playing for Change, una societat de propòsits socials dedicada a inspirar i connectar el món mitjançant la música. I per això, el 9 de gener d'aquest mateix any, 2026, varen estrenar el tema amb el que tancarem el nostre espai d'avui, Riders on the Storm, Song Around the World. D'aquesta manera, a més de celebrar el 60 aniversari d'aquesta icònica cançó, la interpretació té els dos únics membres originals del grup The Doors, és a dir, John Densmore a la bateria, molt bona bateria, i el gran Robbie Krieger a la guitarra. Els dos músics, que alhora també són productors del tema, exhibeixen una gran forma musical, podeu escoltar, i a més porten el tema al seu particular món musical més jazzy. Era de tots els quatre components de Doors, eren els que els agradava més el jazz. També hi col·laboren els músics de Lucas i Mika Nelson, la cantant Sierra Ferrell, els teclats d'en Rami Jaffe, membre del grup Foo Fighters, o la violoncel·lista de Vigo, Macarena Montesinos, al costat de més de 20 músics i ballarins de 8 països. Escoltem-ho.

aquesta excepcional versió del tema, del gran tema Riders on the Storm, a més de ser tot un tribut a Ray Manzarek i a Jim Morrison. De fet, la seva veu també la podem escoltar al final d'aquesta versió, d'aquesta gran versió. Ens recorda que la música segueix sent una de les forces més poderoses de la humanitat per a poder promoure la unitat i la solidaritat entre les persones. De fet, el vídeo oficial de la cançó, que us recomano que el veieu, és tot un viatge sonor i visual que va més enllà de les fronteres. Doncs això és tot, amb els nostres petits somnis de butxaca, tant mateix com el blues d'Alberta Hunter, divagant i anant d'un costat a l'altre, hem arribat al final del nostre espai d'avui. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Radio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nit de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades.

0: Yeah, you left me, but you'll be coming back.
1: Aquesta nit, a Misteris la nit, volem endinsar-nos en un territori on la música, l'art, els paisatges i els enigmes es troben. El nostre convidat d'avui és el Víctor Manuel Rodríguez Álvarez, una persona estretament vinculada al Festival Country Rock de Salardú, un esdeveniment que any rere any s'ha convertit en una referència mundial des de la Vall d'Aran. Però avui no només parlarem de música amb el Víctor, perquè el Víctor també és pintor. I darrere les seves obres sembla haver-hi alguna cosa més que colors, alguna cosa més que formes i paisatges. Què s'amaga realment darrere els seus quadres? Víctor, benvingut a Misteris la nit. Ens escoltes, Víctor?
2: Gràcies per convidar-me.
1: Ens acompanya el Josep Antoni.
3: Hola, bon dia, Víctor. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i compartir aquesta estona amb tu. I avui parlarem, sobretot, de pintura, oi?
1: Sí, de pintura i de country. El Víctor, diguem, reuneix aquestes dues dimensions, que especialment ara estàvem escoltant la música del Gord Bamford. Te'n recordes quan va venir aquí a Salardú?
2: I tant, que me'n recordo.
1: Ostres, va ser impressionant, eh? Bueno, cada any és impressionant amb tots els concerts que feu aquí a Salardú.
3: I cada any va creixent molt més, evidentment. Es va consolidant com un festival molt especial a nivell internacional.
1: Com ho veus, això? Es va consolidant.
2: Bé, molt bé, sí. La veritat és que el festival va evolucionant i va cap a un costat que personalment m'agrada molt i que em senteixo molt orgullós, si vols ja anirem xerrant.
1: I ja que parlem del festival, com va néixer el Festival Country Rock de Salardú?
2: Seré sincer. El festival va néixer per dos motius. El primer és per la meva passió per aquest tipus de música. És una música que a mi m'agrada molt. De fet, quan jo era un nen, era la música que jo escoltava. Que, de fet, els meus amics no ho entenien, no? Perquè ells escoltaven més tipus pop, més altres coses. I quan sentien que jo escoltava la música country, pues quedaven una mica estranyats, no? Però, bueno, a mi és la música que m'agrada. Em diu moltes coses i per això l'escolto i l'amo tant, no? I després, el 2008, si us en recordeu, va haver-hi una crisi econòmica molt important. Uh-huh. Jo visc en una zona petita, on depenem directament del turisme, i aquella crisi del 2008, pues, va fer molt de mal. Aquí hi ha molts negocis petits, familiars, i es va patir. Vaig pensar que
1: perquè,
2: si hi havia alguna perquè manera...
1: Perquè tu portaves un negoci d'un restaurant, un hotel, aquí a la vall, a la ciutat de Salardú.
3: Sí.
2: Sí, correcte. Nosaltres teníem un hotel aquí a Salardú. I, bueno, va tot plegat, va fer que jo pues, pensés que de quina manera podia ajudar una mica a lo que era la població, no? Al fet d'intentar que entre temporades, perquè aquí es treballa temporada d'hivern, que és la temporada forta, i la d'estiu, que és més baixa. I vaig pensar que potser hi havia alguna manera amb la que jo pogués fer que aquestes dues temporades no quedessin tan allunyades una de l'altra per un negoci petit i familiar, no? Aleshores va ser quan em va venir la idea de realitzar aquest projecte. Vaig anar a l'Ajuntament, vaig fer un projecte, vaig presentar-lo, dient que volia fer un festival de música country.
1: Clar, la cara que durien fer els de l'Ajuntament, on vas, Víctor? Què ens estàs plantejant? De country, precisament.
3: Country a l'alta muntanya, no?
1: A l'alta muntanya.
3: Passar de Texas a l'alta muntanya.
2: Sí, van al·lucinar, però espera't que després va ser pitjor.
1: Ah, sí?
2: Que els que...

0: van al·lucinar més van ser els veïns del poble. Perquè a l'Ajuntament vaig presentar el projecte, els hi va agradar i van dir que endavant, que tenia una oportunitat, l'oportunitat de tirar endavant. El que passa és que jo vaig marcar molt clarament a l'Ajuntament que jo faria el festival sempre i quan la població estigués amb mi. És a dir, jo no volia fer conflictes veïnals ni aquest tipus de coses que a les zones petites i rurals pues, passen, no?
1: Clar.
0: I jo volia d'alguna manera que el poble s'involucrés en el festival. Aleshores va ser quan li vaig comentar a l'alcalde, en aquest cas, de fer una reunió a l'Ajuntament convocant a tots els empresaris de la població per explicar-los el meu projecte. I aquí és on les cares, quan vam fer la reunió, evidentment, de la gent del poble van ser increïbles, perquè la gent, de fet, molts no sabien pràcticament el que era la música country.
1: Clar, la música country, ostres, és que això em recorda, quan venim aquí als estius, amb la meva dona, doncs anem amb el grup dels Happys de Viella, que els coneixes, que ballen country aquí a la vall.
0: Sí, els conec, sí. Algunes d'elles eren alumnes meves.
1: Exacte, aquí més o menys la gent del country us coneixeu. I a les festes majors d'alguns pobles ens inviten i anem a ensenyar els balls de country. O sigui que ara ja molta gent d'aquí a la vall ja no pot dir que no sap el que és el country.
0: No, ara hi ha molta gent que el balla, hem fet comunitat ja... I això està molt, molt bé. Va? Jo n'estic molt orgullós també d'haver posat el meu granet de sorra al començament de tota aquesta història tan bonica. No?
1: Per cert, recordes algun moment del primer festival, quan ja vas veure que allò ja estava allà? Quin ambient es va viure al començament?
0: Sí, recordo molts moments al principi. Al principi me'n recordo sobretot amb el que em pertoca a mi personalment, amb la il·lusió amb el que vaig emprendre el projecte, amb les ganes, amb la feinada i sobretot amb la improvisació, no? Jo no tenia experiència en aquest món i la veritat és que anava solventant els problemes i les petites coses quan anaven sortint i, bueno, crec que va anar molt bé i el festival pues, ha anat creixent mica en mica i ha començat a ser una cosa pues, important, no?
1: Clar, clar, és que m'assembla com ho comentaves l'altre dia, preparar tot el festival, i això no és cosa d'un dia ni un mes, gairebé un any, no? Ja quan vas dir que quan acabaves ja un festival ja estaves preparant per l'any següent, no?
0: Sí, sí, correcte, tinc relació, bueno, amb els artistes i amb els seus representants, de fet, i tinc ja contactes per d'aquí 2 anys,
1: d'aquí 2 anys,
0: fàcil,
1: clar, clar.
0: Per a les agendes, i sobretot hi ha una cosa molt important que juga al meu favor, és que entre els artistes ha corregut la veu de que aquí al Festival de Sabadell està molt bé, s'ha fet bé, s'ho passen força bé, i això ho valoren i entre ells ho comenten, no? Jo alguna vegada ho he comentat a nivell anecdòtic, que hi ha moltes vegades que és l'artista qui contacta amb mi, no?
1: Sí, sí.
0: Això em dona força a l'hora de negociar.
1: I artistes de talla mundial, eh? Vull dir que venen aquí des de tot arreu.
0: Sí, sí, artistes que, bueno, vosaltres que també us agrada la música que ja coneixeu, però són artistes que quan fan un concert a Estats Units o a Canadà pues reuneixen 50.000 persones. I aquí pues, la gent potser sí, no es coneix tant, clar, però són artistes d'una talla, pues... reconeguda, no?
1: Jo m'imagino a vegades, Víctor, així, perquè quan estem allà escoltant el concert a dintre la carpa, com aquest any, bueno, no sé, podem ser 100, 200 persones, no sé exactament...
2: O més.
1: Però no deixa de ser un número que aquestes persones, si omplen un camp de futbol, deuen dir, ostres, que comparen. Però aquí és on està la qualitat dels que estan allà, amb molta il·lusió i cantant-ho tot.
0: Sí, sí, sí, sí. És que com que ells destaquen molt, quan jo xerro amb ells, m'ho diuen, no?, que han trobat la gent, el calor de la gent ens ha agradat molt, el comportament dels fans també, i bueno, sí, potser no són els números fins són acostumats, però ho agraeixen molt. Després,
1: però són de qualitat, vull dir...
0: Exacte.
1: Ah, i a més, jo també recordo, sobretot al començament, la gent que està per allà, que és, ve de tot arreu, perquè això del country venen aficionats des de França, Itàlia, Alemanya... I he parlat amb gent d'arreu del món, que ens venen aquí a Salardú a disfrutar el festival.
0: Sí, sí, sí, això és una de les altres coses que em senteixo més orgullós. És una mica recomanar el fil del que us comentava al principi. Quan jo vaig fer el festival, jo el que volia era donar un cop de mà, no? I vaig pensar que podia ser una bona promoció per la Vall d'Aran fora de lo que és el territori català o d'àmbit nacional espanyol, no?
1: Sí, sí.
0: He fet conèixer la gent que aquí tenim un rècord de país, que és molt bonic, que té una singularitat determinada i que tot això us podria donar aquest cop de mà, no?, a la gent perquè els seus negocis pues, tornessin a fluir una mica més al final de l'estiu per intentar que la temporada d'hivern pues, no quedés tan
1: lluny,
0: no?
1: Tan lluny.
0: Sí. I vaig treballar molt sobretot al públic estranger. De fet, jo vaig anar molt a França perquè la gent pues, també em conegués, a mesura que d'altres festivals me convidaven i volien que fes algun ball, alguna coseta, i per això, pues, sí, a França la veritat és que el festival és molt conegut, però ara ja, com vosaltres molt bé dieu, tenim gent que ve d'Eslovènia, d'Itàlia, de Bèlgica, de tot arreu, i això és molt bonic.
2: Sobretot, Víctor, jo el que destacaria és el tema de la comunitat de gent, no? Perquè en principi jo els anys que he estat sempre he vist grups de canti d'arreu de Catalunya, també de Madrid, d'altres llocs, que venen en grups de seves associacions, fan pinya, interaccionen entre ells, i sobretot el gran ambient, que hi ha un ambient tranquil, on es pot beure cervesa i d'altres begudes amb tranquil·litat, es menja molt bé aquella mena de costellam que feu.
1: Els rips.
2: Però, sobretot l'ambient. Un ambient molt tranquil, no? Sense conflictes, sense problemes.
1: Sí, no.
2: Vull dir, llavors es diu, es pot gaudir de la música, de la beguda i del lleure sense cap mena de problema i sense cap mena de conflicte. Jo, que sàpiga, mai heu tingut problemes importants, diguéssim, de civisme dintre d'aquesta activitat, oi?
0: No, és veritat. No hem tingut alguna petita cosa, normal. Quan un dia pues, acumules 3.000 persones, pues, algo pot passar, però són coses puntuals i coses que potser no tenen ni res a veure amb el nostre món, no? Amb el món del country. No. I s'han solventat de manera interna sense tenir més repercussió i ja està. I sí que és veritat que hi ha quelcom que m'agrada molt, que és aquesta singularitat que té el propi festival, no? O sigui, hem fet una comunitat molt bonica, on tu ve, bueno, dieu, grups de tot arreu que venen, i sobretot hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, i és que la gent potser no ve per veure un artista. Potser venen per veure aquells amics que han conegut d'Eslovènia, d'Itàlia, o un altre grup que és a Madrid, o on sigui, i aquí pues, es tornen a trobar, fan pinya, i jo, de veritat, jo he anat a molts festivals i vaig, i jo tantes abraçades tu m'he vist a Salardú, no les veig quan vaig a altres llocs, i això és quelcom que a mi personalment m'agrada molt.
2: És un ambient molt familiar, vull dir, adreçat fins i tot amb nanos també, perquè evidentment durant els dies els nanos també poden aprendre a ballar tranquil·lament country, sobretot a les classes petites que feu.
0: Sí, és un festival amb un caràcter familiar molt, molt marcat. Crec que és important que tota la gent de la família pugui gaudir, no?, en una major o menor medida, però que tots puguin gaudir del festival.
1: Doncs ara anirem a parlar d'altres coses.

0: Doncs bé, Tol, ara canviem una mica d'escena i ara anem a parlar una mica de la teva vida personal des del punt de vista de la faceta de pintor, no? Com van ser els teus primers anys i quines experiències creus que van contribuir a formar la teva persona que ets avui en dia, no?
1: Ostres, aquesta és una pregunta molt, molt íntima.
0: Molt intensa, no? Bueno, però clar, evidentment dintre sí. De l'aspecte no tan personal, com tu consideris, no?
1: No tinc cap problema. Soc una persona... Bueno, de fet, jo soc una mica pas, tinc alta sensibilitat i no tinc cap problema en innovar la meva ànima i que tu sàpiga el que estic pensant i el que sento, no? No per mi no representa un problema això. Bueno, la meva vida, pues, com tothom, una infància bé al principi, després pues, he viscut coses que no hauria de, que un nen no ha de viure, però que formen part de la teva vida, al final te donen perspectiva. Jo de tot això me quedaria amb que he sabut perdonar, soc una persona que perdona fàcilment, però també he dit que tot això te marca una mica, no? Dicen que ven ferides que no estan tancades. El que passa és que jo el que he fet és, en vez d'enfrontar-me amb elles, les he acceptat. I al acceptar-les, pues, m'han obrit, no sé com dir-ho, una perspectiva pues, més àmplia de tot el que m'envolta, no? I aquesta sensibilitat pues, que tinc per coses que potser per altra gent són ridícules, però pues, per mi se'n fan un món, no? Però de tot això, jo ho he portat cap a la creativitat, no cap a la introspecció, diguem-ne, més dolorosa.
0: Per tant, hem d'entendre que la pintura és una manera d'expressar aquesta sensació que tens i aquesta creativitat. Tu, en certa manera, l'aboques a la pintura. Perquè feia un moment comentaves que havies estat regentant un hotel, després vas fer tot el tema del Festival Canti, o sigui, de gestor, podríem dir, a creador, no? Són dues facetes diferents o estan implicades una mica?
1: Bueno, són facetes diferents, però jo crec que van molt entrelligades. Soc una persona altament creativa, això és veritat, no paro, el meu cap va amb una velocitat que a vegades el meu cos no el pot seguir. I bueno, i el fet de tractar amb tanta gent i haver viscut tantes coses, pues, m'ha obert molt la meva capacitat per interpretar en determinats moments de la vida, no? I jo això ho porto molt a la pintura i crec que també ho porto al festival, perquè retomant el fil d'abans, crec que el festival té una cosa també molt singular i important i que la gent valora molt, que és la proximitat. No només envers a tots els que treballen allà, sinó a la meva persona, no? El fet de que tothom s'acosta a mi, parla amb mi i dir-me el que vulgui, però sí que és bo per la gent i també és bo per mi, perquè em fa créixer com a persona, no? I tot això ho porto pues, al meu art. De fet, totes les meves obres tenen una part introspectiva meva, de vivències que he patit o coses que veig cada dia que m'envolten i que intento transmetre pues, a l'hora de pintar-les.
0: A la teva pàgina web, evidentment, jo recomano a totes les nostres lectors, a les persones que ens escolten, que té el teu nom, Víctor Manuel Rodríguez Álvarez, allà em parles del teu llenguatge pictòric i el consideres que va entre la figuració i l'abstracció. I de vegades també mereixes paisatges, aspectes country. En certa manera, hi ha alguns pintors o algun moviment pintòric que t'ha influït a la teva pintura?
1: Sí, ostres, també una molt bona pregunta, eh? A veure, amb el que representa la meva pintura o com em defineixo jo sóc un artista figuratiu contemporani i també realisme amb abstracció. Perquè a mi, sobretot, el que m'agrada és el personatge central de l'obra, no? Sempre hi trio un i a partir d'aquí pues, va fluint tot i em porta cap al resultat final de l'obra. Els referents n'hi tinc molts, m'agrada molt, de fet, sempre que estic fora de la Vall d'Aran és raro que no vegi dos o tres museus, perquè és quelcom que m'agrada molt. M'agraden els clàssics, lògicament, perquè tenien una tècnica exquisida, i m'agraden pintors d'ara, també, contemporanis, si vols en parlarem i et donaré alguna referència. Però sobretot el que m'agrada és això, no? És una figura principal i que tingui una narrativa pròpia.
0: I tal com tu dius, vull dir, el que busques és tornar a l'emoció. a la memòria i als vincles que ens defineixen, sortint d'aquest món, de, com tu mateix dius, no? de soroll, de presses i de conflictes. No? En certa manera, la pintura podia ser que és una manera introspectiva de trobar-nos a nosaltres mateixos?
1: Sí, sí, sí. Per mi, absolutament. O sigui, a mi el que mou és això. O sigui, crec que tots tenim parts molt diferenciades, tenim una part més fosca, una part amb més claritat, i aquesta dualitat a mi me toca molt. Sempre la busco representar d'una manera o d'una altra, i influint també amb les meves pròpies vivències, no? Sempre he contat amb una tercera persona. De fet, jo tinc un sistema artístic una mica singular, no? Si vols també n'hi podem parlar, perquè jo quan començo una obra, jo no començo per plasmar una idea, sinó el que deixo és que el Messi, a mi em ve normalment una història, i d'aquesta història la porto a la meva vida, a el que he viscut, a el que veig, a el que m'envolten, i d'aquí es trec un personatge que és el que serà el protagonista de l'obra, no? Però sempre el que intento plasmar són emocions, o sigui, mai busco una pintura que sigui decorativa o una pintura que sigui essencialment acadèmica, no? Busco provocar, crec que la gent, el que més m'agradaria, i de fet ja m'ho diuen els meus clients, que la gent quan ve una obra meva pues, pugui pensar, pugui crear el seu propi univers, la seva pròpia història, i no em dono l'entrada i ells que l'acabin com vulguin, no? Crec que això és molt bonic i és el que busco amb cada una d'elles.
2: Perquè tu mateix dius que són pintures que narren sentiments profuns, moments en què la línia entre el que és correcte i l'error es desdibuixa, creant un món nou on les decisions importen. Explica'ns una mica aquesta pintura que ens estàs descrivint.
1: Sí, sí, sí, ho has dit perfectament. A veure, jo crec que tots tenim llums i ombres, no?, a dintre. Crec que també l'ésser humà portat a l'extrem pot prendre decisions cap a un sentit o un altre. Aquesta línia de ruptura, aquesta línia invisible, és la que a mi m'agrada molt treballar. I intento sempre plasmar-la amb les meves mirades, no? Hi ha molta gent que em diu que els meus pares tenen unes mirades profundes, potents, i és perquè jo busco precisament relatar això, no? O sigui, crec que no tothom és un dimoni ni tothom és un àngel, no? I que arribat al moment determinat i sota unes circumstàncies, una persona determinada, doncs tots podem prendre decisions doncs, en un sentit o en un altre, no? I crec que això, aquesta dualitat, a mi em toca molt i la intento plasmar doncs, sempre.
0: Hi ha un quadre que a mi m'ha sorprès, no? És el guardià del bosc, que és el cèlbul, no? En certa manera demostra que la Vall d'Aran hi és molt present, els teus paisatges, vull dir, ets un pintor que en certa manera figuratiu per una banda, perquè refletxes la natura, i es tracta per una altra perquè li dones un aspecte com molt peculiar, molt personal, no? Per què el guardià del bosc?
1: Bueno, és molt senzill. Jo visc a la Vall d'Aran, a la natura, d'animals, i tot això pues, m'impregna, no?, la personalitat. Soc, veig animals que són increïbles, que els tinc al voltant, i sempre m'agrada introduir-los a la meva obra. Si t'hi fixes, fixeu. Sí. Hi ha moltes obres que tinc una figura normalment femenina i també d'algun animal. Per mi l'animal representa, ja no és només que sigui un cèrvol, que sigui un llop, o que sigui qualsevol altre animal, no? L'animal representa aquella part que tots porten dintre de sensibilitat, de força, una mica esotèrica, no? Aquella part de nosaltres que davant d'una situació precisament de ruptura doncs es pot donar aquest cop de mà per prendre una decisió bona, no?
2: En aquest sentit, tu tens un animal totèmic? T'identifiques amb algun d'aquests animals que has pintat?
1: Sí, amb el cèrvol.
2: Amb el cèrvol, precisament, el guardià del bosc, així,
1: Sí, crec que els cèrvols els hi veig molt, perquè aquí a la Vall d'Aran n'hi ha molts. Sí. Tenen una presència pràcticament mística, perquè són animals enormes, molt grans, i surten del bosc sense que te n'adonis, te'ls trobes de frente, i se queden mirant amb una presència que d'alguna manera és com si t'estiguessin convidant a parlar d'algo sense dir una paraula, no?
2: Sí, sí.
1: I a mi aquesta presència tan imponent pues, me causa molt de respecte. Sí, sí.
0: Tens una comunicació especial amb el cèl·lul, no? Amb la mirada, amb els seus ulls, en certa manera, sense haver-hi paraules pel mig, t'hi comuniques amb la seva ànima, no? Entenc jo.
1: Sí, sí, correcte. Sí, sí, crec que bueno, que t'he dit abans, les mirades a les meves obres són importants i el cèl·lul ni té una mirada penetrant. Sí, sí, quan ens quede... A més, moltes vegades, al contrari del que pensa la gent, el cèl·lul te veu i no surt corrent, sinó que es quede clavat, et fot una d'aquelles seves mirades i et deixa a tu també que dius, ostres, sí. No sé què fer, no?
2: Anem a continuació a escoltar una música que potser reconeixes.

0: Dust. No em diguis que no recordes aquesta música. Bueno, potser, a més de la música, ens pots explicar com se t'ho va ocórrer posar una coreografia que precisament es diu Dust.
1: Pols.
0: Estem fins pols.
2: No. Sí, sí, sí.
0: Bé, això és una part també molt creativa. O sigui, tu ja ens has dit que tota aquesta part de sensibilitat creativa la tens des de sempre i la vas plasmant aquesta vegada en fer una coreografia d'una cançó de country. Sí?
2: Sí, sí, sí. Mira, una cançó que és molt bonica, també el seu missatge, i vaig pensar, ostres, pues, fer-li una coreografia, compartir-la amb tothom, que tothom pugui gaudir-la i sentir-la pues, com jo la sento, no? La veritat és que n'estic molt orgullosa d'ella, perquè potser és de les meves més ballades, i van passant els anys i encara...
0: I encara es balla,
2: es balla moltíssim, sí, sí.
1: A més, és tranquil·la i melòdica, apta per tots els públics.
0: Ara mateix aquí el Josep Antoni i jo ens hem aixecat, i això que l'estudi és petit, però hem fet el pas. Oi, i només una breu pinzellada, si valgui la paraula. És molt complicat de fer, perquè hem de dir que cada cançó que ballem té una coreografia diferent, o sigui, té uns passos determinats, i que no és fàcil, no? Explica'ns com...
1: I que s'han de memoritzar totes.
0: Sí, bueno, i s'han de memoritzar.
1: És important.
0: Com vas fer-ho? Vull dir, et va costar molt de preparar aquesta coreo?
2: Podria dir que sí, però també podria dir que no. Al final, les meves coreografies sempre jo busco que siguin senzilles, no? Crec que cada cop es va ballant més complicat, més físic, i crec que quan fem una ballada o quan anem a un festival... Pues també fan falta aquelles cançons, aquelles coreografies pues que serveixin una mica per descansar, però a la mateixa pista, no? Que puguis, entre un ball difícil i un d'intermig, pues tenir una coreografia com el DAS que et permeti continuar la pista, però d'alguna manera per relaxar-te i preparar-te ja per la propera que vingui una mica més difícil. El fet de fer la coreografia, per mi, en realitat és bastant senzill, perquè quan escolto la música suposo que és...
0: Ja et poses a ballar. Ja, vull dir, quan l'escoltes, ja, els teus peus ja ballen.
1: Són com les pinzellades, surten espontàniament.
0: Sí?
2: Sí, sí, me veig, o sigui, veig els passos que hi encaixen, i després per mi és molt fàcil continuar, o sigui, comptar el ritme de la música, és algo que em surt pràcticament intuitiu, i després sí. Agafo simplement un paper, encara que sembli una mica friqui, i vaig fent ratlles, i cada ratlla és un pas i ja el tinc fet, però vaig.
0: Sí,
2: per mi no és gaire complicat, també és veritat que no faig balls difícils, no.
0: Bueno,
2: Que hi ha altra gent que té molta capacitat per fer-los.
0: Per entendre'ns, no, només fas 4 o 5 restarts i 3 tacs de 42 temps.
1: Però són baix de 32, fàcils, vull dir, a més amb música molt suau també, no? No has de saltar, apte per tots els públics.
0: Sí, sí. I després ho presentes en els workshops perquè la gent aprengui com es balla i la puguin ballar.
1: Està molt bé.
0: Sí. Per cert, un dels teus quadres... Que precisament estava allà dintre la carpa gran, allà on es feien els concerts, me sembla que es deia Baila aunque duela, sí?
2: Sí, sí, correcte.
0: On apareix una noia, una cowgirl, ballant. Explica'ns sí. Una mica aquest quadre i que el tenies allà posat. El vas vendre al final o...
2: El vaig col·locar una estoneta i després el vaig treure, perquè em va fer por que caigués. Estava en una zona no gaire protegida,
0: sí, és...
2: i al final són moltes hores de feina i hi ha un sentiment a darrere de l'obra, i me feia por que pogués ser a la terra i que es malmetés, no? A més, és un oli, és més delicat.
0: Sí, l'oli, clar. Sí.
2: I vaig pensar pues, que el mostraria una mica, perquè és el que vaig pintar amb el fil del que dèiem abans, no? Entrellaçant les meves passions del festival i per la pintura.
0: I això de...
2: Baila aunque duela...
0: Explica'ns, va, aunque duela.
2: Té una història al darrere, Tot
0: va, home, doncs pues vinga.
2: Jo el que he pintat, el que menys he volgut representar és una noia ballant.
0: Però estava ballant, la noia... I ara fem spoilers, va, explica'ns una mica.
1: Té un sentit simbòlic, Josep Maria.
0: Una alegoria, és una alegoria, això.
1: És tot simbòlic, no?
2: Bueno, pues és una alegoria al, al patiment que pot arribar a patir una persona i que el pot condicionar amb la seva vida quotidiana, i al final, pues aquesta lluita, no?, entre lo que està bé, lo correcte i lo correcte, i sobretot l'acceptació del, del dolor, no? Tens aquest dolor i tu l'acceptes i en aquell moment ja el vences. És a dir, no deixaràs que el dolor es continuï comprimint, sinó que l'adoptes com algo teu i dius, a partir d'ara plantaré cara i continuaré ballant per molt dolor que tingui, no? I parlo de fet, tinc una cosa que també, si voleu, podem comentar. Estic escrivint un llibre
0: I així ho expliques tot.
2: Sí, mira, pues estic en un dels projectes que tinc, és un llibre, de fet ja en tinc més de la meitat fet, és un llibre que tenia les meves obres i la història que cada una d'aquestes obres m'ha inspirat per pintar-la, no? Després apareixerà un apartat on explico els meus sentiments mentre ho feia i la música, amb algun tipus de QR o algo que pugui enllaçar amb la música, amb la que l'he pintat. Pues, jo quan pinto amb música. Soc incapaç de pintar sense música.
0: Ai, sí, ja ens estàs descobrint el teu mètode, eh? O sigui...
1: Pens una mena d'autobiografia, autobiografia artística, no podríem dir.
0: O sigui, tu et poses la música, estàs allà amb els cascos, no? Escoltant música, i cada quadre...
2: Té una música.
0: Té una música.
1: I un sentit, una explicació, evidentment.
2: Sí, a més és el que et deia, no? Pot semblar una mica raro per la meva part, però un quadre és una música. És a dir, jo aquesta noia la vaig pintar amb una sola cançó. Caramba. No vaig canviar de cançó durant els tres dies que va durar el quadre. Bueno, en realitat són més dies, perquè amb l'oli has d'esperar que sugui, tornarem a una altra capa, etcètera, no?
0: Però vaja,
2: el temps que vaig fer aquesta obra, cada cop que reprimia aquest quadre, perquè a vegades pinto diversos al mateix temps, pues me tornava amb aquella música i vaig pintar tot el quadre amb 10 dies de treball amb la mateixa cançó sonant repetidament una i altra cop, no? Una mica...
0: Que curiós.
2: Bueno, és un sistema singular, a mi em funciona molt bé i m'agrada molt i per això ho faig.
0: Doncs anem a veure, perquè Massaga la vas portar en una exposició, aquesta obra, fa relativament poc. On vas exposar? Explica'ns.
2: Bueno, exposicions, la veritat és que estic molt content, perquè ni començo a tenir propostes per anar a postos molt, molt diferents, no? I he exposat, bueno, la primera exposició que vaig fer va ser aquí a la Vall d'Aran, vam fer dos de seguides, i per mi va ser un repte perquè a més vaig exposar en solitari i clar, em vaig llençar pues, com a festival, no? Al buit i sense paracaïdes. Però bueno, moltes ganes, molta il·lusió, ho vaig fer, va anar molt bé i vaig estar, la veritat és que moltes conclusions de com havia de fer el futur i com fer-ho.
1: Però Víctor, hi ha una molt important, no? Penso jo, que va ser la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid, ALCO, del 5 a 8 de març, no? Aquesta també t'hi vas presentar.
2: Sí, vaig estar la setmana d'art com a dit, sí.
1: Explica-ho una mica, perquè aquesta sí que és una...
2: El pintor nacional és de lo millor que hi ha, vamos.
1: Jo considero que és l'última que n'has fet, diguéssim, d'importància. Aquesta és potser la més significativa a nivell internacional. Com t'hi vas trobar? Com va anar? Explica'ns una mica, això. Estem molt interessats en aquesta.
2: Pues la veritat és que molt bé. De fet, hi ha una cosa que m'agradaria que sapiguéssiu, la gent que ens escolta, que és per anar a una exhibició o una exposició, no val que tu diguis que hi vols anar. O sigui, hi ha un procés curatorial, que es diu, hi ha una gent que valora la teva feina i que diu si la teva feina té el nivell i la rigorositat necessària o adient per anar amb aquesta mostra, no? És a dir, que pel fet que jo enviï pues, el meu portfoli artístic a molts puestos no serveix de res. Ells han de valorar que estàs en un nivell determinat i a partir d'aquí són ells els que et conviden a participar, no? En el meu cas va ser així. De fet, el que et dic, estic molt content perquè m'han sortit cosetes a partir d'allà que són molt xules. De fet, tinc un quadre allà en un museu, a Grècia, un museu d'art contemporani.
0: A Grècia?
1: Que bé, ja.
0: Que van venir de Grècia i van veure... No m'ho diguis, espera't, a veure si ho endevino. És un quadre on es veu una cowgirl, sí, però que té els ullals llargs. Sí? Com si fos un vampir. Sí o no?
2: No, sento contradicte, però no, no oh, és aquest.
0: Però què?
2: Aquest és molt culo, eh?
1: Això ho ha somiat, Josep Maria.
0: No, no, no, aquest és un dels seus quadres. Que,
2: sí.
0: A veure, personalment, vaig estar veient, aquest any, no sé si vas ser el passat o així, que vas fer una petita exposició allà on ballàvem, saps?
2: Sí.
0: I em va cridar molt l'atenció, precisament això, aquest quadre, perquè lligava una mica amb els misteris, amb el programa que fem aquí a Sant Quirze de Misteris. Perquè darrere els teus quadres hi han missatges ocults?
2: Uf, i tant. Tinc molta obra misteriosa. Sí, m'agrada pintar personatges amb caràcter i que expliquin històries. Aquestes històries moltes vegades són històries pues, que et poden portar cap al racó del misteri, no? De no saber per què està passant en concret. Els meus quadres, de fet, jo amago petites píldores que hi ha gent que les troba i hi ha gent que no, i van relacionades pues, amb aquest món més misteriós i que cadascú es pugui extreure el seu, no?, del que jo faig.
0: O sigui, introdueixes deliberadament símbols, objectes i petits detalls que només coneixes tu o un iniciat amb el teu art. És així?
2: Sí, correcte, sí, mira, podria dir com a anècdota que de tota la gent que passa pel meu estudi, perquè tinc un estudi obert i la gent pot entrar i tinc una gran vidriera que és on jo pinto, la gent em veu pintar en directe i a part de que gravi les meves pintures en vídeo que després vengo a xarxes socials i demés, i només una persona ha entrat a l'estudi i mirant tots els quadres que tinc aquí penjat, que potser n'hi tindré, no ho sé, per als 40, pues va trobar un símbol que surt a tots els quadres, sí. Només una persona de moment l'ha trobat.
0: Carai, pues no facis spoilers perquè a partir d'ara el Josep Toni i jo, investigadors de l'impossible, haurem de mirar-ho. Digue, Josep Toni.
1: Sí, Josep Maria, pensa que algunes de les pintures semblen funcionar com una mena d'endevinalla visual. És a dir, tu t'agrada que l'espectador s'hagi d'aturar davant de la pintura, observar-la, intenta descobrir alguna cosa que realment està allà oculta, no? Aquest és potser el misteri de les teves pintures. Això, en certa manera, em recorda aquella teoria de l'art, no?, que diu que l'espectador, el que mira, és el que acaba la pintura en si mateix, no?, perquè, en certa manera, recrea amb la seva visió el que el pintor ha volgut transmetre, no? I és cert que busques una mena d'endevinalla visual, una mena de repte pels teus observadors?
2: Sí, bueno, jo crec que acabes de fer la descripció perfecta de lo que sent un creador, un pintor, en aquest cas, o en el meu cas, quan algú admira la seva obra, no? Per exemple, el que busques és això, que trobin tothom que els faci pensar, reflexionar o abocar algun pensament, algun record, i després d'aquesta història, pues, acabar-la ells amb les seves vivències o simplement amb lo que els vingui, no? I aquestes petites píndoles a vegades pues, poden ajudar. De fet, bueno, hi ha una que és molt evident, que està a tots els meus quadres, i si vols te la puc desvelar sense cap problema.
1: Sí,
2: I és algo que, pues, que a la gent, pues, quan jo els explico per què ho faig, pues, els agrada molt, no? I de donar un punt al quadre, ja tu mires d'una altra manera, no?, de com l'estàs mirant.
0: I quin és? Explica't, ens has deixat aquí a l'expectativa.
2: Bueno, si mireu una mica més l'obra ho trobareu, perquè hi ha vegades que és molt explícit i altres vegades pues, està a l'envers d'una fulla, no?
0: El número 6 en números romans. Apunta, Josep Antoni.
1: Jo he apuntat ja.
0: El número 6 en números romans.
1: I el 6 té alguna cosa especial per tu? Aquest número?
2: Sí, bueno, és, ja et dic, de forma explícita, de fet, voldria dir vi. Són les dues primeres iniciades del meu nom, d'en Víctor. També és el símbol de la victòria. I per mi representa quelcom que és molt important, no? Perquè representa epitat. De fet, jo quan acabo una obra i la signo, la meva signatura només reconeix una autoria, no? Dic, bueno, doncs això ho ha pintat en Víctor. Ja està, no?
1: Jo pensava que... Pensava que havies nascut el 6 del 6 del 66.
0: El número de la bèstia. Perdona, el 6 del 6 del 66 era el número de la bèstia.
1: No li preguntarem l'edat, però sé que el Víctor és molt més jove que nosaltres.
0: No, és jove, el
1: Víctor. Que som del 61, per si algú
0: faria. Nosaltres no som del 61.
1: I estem a punt d'anar al 66 també, l'any vinent.
0: Ai, calla, calla. No ho diguis.
2: Mira, doncs ja anem. Ja n'heu encaminat. Jo soc una mica més jove, eh? No gaire, però una mica més jove.
0: Però home, sí, més jove, sí.
1: Ja passi, tant.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí. Pues això, i representa el sentiment, no? Quan jo entrego una obra, al final, perquè les obres, moltes vegades, quan marxen, és curiós, perquè...
0: No tornen. Quan marxen, no tornen.
2: Sí, deixen això de buit com si haguessis perdut alguna cosa, no? Pues,
0: és com un fill que se'n va de casa, eh?
2: Exacte, sí, és així. És curiós, no sé si a tots els pintors, però jo amb molts que he parlat els hi passa el mateix, i és com si anés una part de tu, no? I jo he volgut en aquest dia, en aquest número 6, pues, que aquesta part de mi no abandoni l'obra mai, no? Que la gent vegi el Víctor com a firma, però està molt bé, però el vi pues, vol representar el sentiment, representar aquesta victòria que jo cada dia pues, li guanyo la vida i amb tot el que m'ha passat. I no sé, per mi és com important i és algo que jo et dic. Hi ha quadres que és molt evident i hi ha altres que la gent ni ho veu.
1: Bueno, Víctor, ara ens acostem cap a la part misteriosa del programa, perquè com saps, això és un programa que es diu Misteris la nit, estem parlant de pintura. Però, clar, el que volem saber és d'on procedeix aquest component misteriós de la teva obra. Ens preguntem si neix de les teves experiències personals, dels somnis, o dels malsons, també, de la imaginació, de la espiritualitat, de la literatura, o simplement d'aquesta intuïció que tu dius que tens mentre pintes. On està el component misteriós? Aquesta és la clau d'aquesta entrevista o d'aquesta part final de l'entrevista.
2: Ostres, pues jo, mira, no vull semblar pedant, però
1: crec que
2: una mica de tot, sí. És a dir, intuïció, vivències, vibracions, al llarg de la vida he vist coses que encara no sóc capaç d'entendre i, bueno, que m'han format, no?, també, i m'agrada molt. I crec que de tot això, dels somnis, de petits somnis, he tingut... Jo no, ara no recordo com es diu, allò que tu és com a petrificat però estàs expert. Vull dir, he tingut una sèrie d'experiències que són, en aquest sentit, pues, per mi misterioses perquè no les conec, i crec que de totes elles pues, pues, surt una petita part del meu treball. Crec que és molt xulo i m'agrada molt, estic obert, finalment, ja ho dic, com a persona creativa, normalment tens la ment molt oberta, i no, bueno, estic obert de tot i m'agrada molt investigar i això també m'agrada molt llegir, buscar noves coses, sempre estic també estudiant, vull dir, no em limito a pintar i ja està, sinó que investigo sobre el color, sobre les perspectives, sobre punts de fuga, m'agrada molt estudiar la humanitat de les persones, saber el perquè de moltes coses que no entenc, i de tot això doncs, surt la meva obra, sí.
0: Doncs ja ens està aproximant cap al final d'aquesta interessant entrevista.

0: Efectivament, estem entrevistant i parlant aquí amb el Víctor Manuel Rodríguez Álvarez i hem vist una visió del que hem fet fins ara i ara ja anem a veure, a mirar el futur. I en el futur anem a veure els dos aspectes fonamentals que et defineixen, Víctor. El Country Rock de Salardú, aquest any ja ha estat en un nou emplaçament. Continuarà aquí l'any que ve, en aquest, a part, aquest lloc que heu escollit?
1: Sí, sí, sí. És una aposta també personal meva. Crec que ha funcionat molt bé. La gent ho ha valorat moltíssim, el fet del canvi. Evidentment hi ha romàntics pues, que els canvis els costen més, però en general podria dir que el 90% de la gent li ha agradat molt. Crec que el posto és l'ideal, tenim una bona zona per aparcar, el festival té possibilitats de creixement, que és també pues, algo que estic valorant, i bueno, dona moltes possibilitats, crec que el posto és molt xulo, estem al poble mateix. Vull dir que sí, la nostra aposta serà per...
0: I els artistes, ja has fet moviments per portar uns bons artistes aquest proper any?
1: Sí, sí, sí, el que deia abans, per també abaratir costos i aquestes petites coses que juguen al meu favor, doncs ja en tinc dos de tancats i un altre que està a punt.
0: O sigui, ja tens dos fitxatges que aquests ja no te'ls treu ningú.
1: No, aquestes no. Deixem-me dir una cosa, la Emilian Robles que vaig poder contractar l'any passat, no sé si ho heu vist, però està nominada al CMA, als Estats Units,
0: sí, no?
1: Com a artista emergent o artista,
0: sí, sí.
1: I només dir-vos una cosa, que ja ha fitxat per un dels segells importants de música de country dels Estats Units, i de quan jo la vaig contractar, ara ha quadruplicat el preu.
0: Imagina't.
1: Carai. És important poder treballar amb l'antelació amb qui ho faig jo, no?
0: Però tu ja fas...
1: Per dos anys de marge, sí. per si passa això, pues, jo poder tenir un gran artista i amb un preu pues, que sigui accessible per nosaltres. No?
0: O sigui, tu fas com el Barça, fitxes abans del Mundial perquè no es casca progés el preu, eh?
1: Exacte, exacte. I sempre suposo que ja ho heu vist, sempre intento portar algun jove o alguna
0: gran
1: jove
0: promesa
1: sí, sí. I en aquest cas pues, s'està complint.
2: I una pregunta sempre em faig, sempre que hi vaig, sobretot quan anava als primers festivals, que trobava gent més aviat de la meva edat, una mica més jove, però la idea és, el Festival Country Rock de Salardú i en general el country, tu creus que de cara als propers anys tindrà més acceptació entre la gent jove? Si està costant, esteu guanyant gent jove que continuï en els propers dècades aquest moviment country, com ho veus?
1: Bueno,
2: pregunta difícil.
1: És més estranger que casa nostra. Suposo que vosaltres dos també que heu estat, ja ho heu vist, ja és gent a fora, sobretot a Itàlia, més jove que està començant ara, no? Potser perquè està canviant una mica la tendència del ball a que sigui pues, una mica més físic i més mogut i potser pues, això pues, està encaixant millor. Aquí a casa nostra també ja jovent però està costant potser una mica més. Jo crec que en tot cas que el futur és garantit perquè la música és molt bonica i la gent pues, continuem ballant i adaptant al nostre estil de ball a la nostra edat i les circumstàncies. Per tant, jo li veig un futur pues, esperançador en aquest sentit.
0: I ara, que estem arribant al final, no podem deixar de fer-te el qüestionari final, que ens definirà alguna de les teves idees. Per exemple, quina és la pel·lícula de la teva vida?
1: Ostres, aquesta pregunta és que la tinc claríssima des del minut zero.
0: Sí.
1: Hi ha una pel·lícula que em va marcar molt, de fet, si t'he dit que l'he vist 15 vegades, igual me quedo curt, que és Hotel Ruanda.
0: Hotel?
1: Ruanda. La recomano, si no l'heu vist...
0: Ai, l'apunto.
2: Jo l'apunto, perquè...
0: Hotel Ruanda.
2: D'hotels, de pel·lícules que comencin amb hotels de mis vàries, però de Ruanda...
0: De Ruanda.
2: Ha de ser. I per què és tan especial per
0: exacte,
2: tu, breument?
1: Ostres, doncs Hotel Ruanda és molt especial perquè és una pel·lícula... de fet, no és fàcil de veure, perquè precisament parla de la miserabilitat de l'ésser humà, que n'és posat al límit. Però al mateix temps, el protagonista... fa tot el contrari, és a dir, treu el seu millor manera de ser per ajudar els altres, no? Amb una situació d'extrema crueltat, guerra, imagineu-vos, no?, el que són les guerres a Àfrica, perquè està allà, i el personatge el que fa és salvar a tothom que pot, no? Em sembla que és una idea molt romàntica i molt xula i forma part d'aquest...
2: Perquè acaba amb un missatge d'esperança, no?
1: Exacte, perquè jo senteixo, no?, que inclús en les situacions pitjors sempre pots trobar la manera d'ajudar els altres.
2: Com els Tres Croades, que sempre amaven aquest sentiment d'esperança cap a la humanitat i cap al món. I ara, un poema d'amor o una cançó desesperada? Potser un poema d'amor, no? Com ho veus?
0: O una cançó desesperada?
1: No, mira, sí? Trio una cançó i et diré per què. Ah. M'agraden molt els poemes, de fet, jo moltes vegades a les meves històries tenen una part de poesia, sí, a la meva manera d'escriure, ja ho veureu, si ho veieu quan faig el llibre, si us agrada.
2: I tant.
1: Però he triat una pel·lícula, una cançó, perdó, que es diu El País de les Meravilles, i és de Ander y Camus. Per què aquesta cançó? Bueno, és una cançó que utilitzo molt, l'escolto moltíssim, però resumeix molt bé amb la seva lletra el que és la societat actual, no? Una societat que envoltada d'imatges, de tecnologia, d'aparences, de rapidesa, on les coses no tenen més la importància del moment i que a vegades costa distingir entre la realitat, entre la realitat i el que no ho és, no? A més, aquests dos nois m'agraden molt perquè ells surten del món de la droga i ells van decidir afrontar els seus problemes amb les substàncies pues, nocives, explicant a través de les seves cançons el que han viscut, no? És allò, han tornat a la part introspectiva, expliquen les seves pròpies vivències amb la droga i com els ha canviat el món, no? En el moment d'acceptar pues, que tenien un problema i com l'han volgut. I m'agrada molt, és una cançó molt xula i també en dedicamos, us el recomano.
0: Perfecte, prenem nota.
2: Com veus, l'esperança sempre en el fons de tot el que explica el Víctor.
0: I ara una pregunta que no sé si s'acaba d'entendre. Una trobada a la tercera fase. T'explico per què. Perquè quan a vegades fem aquesta pregunta als invitats, que aquest qüestionari el solem repetir amb els invitats, es tracta de encuentros con extraterrestres. O sigui, si alguna vegada aquí a la Vall d'Aran t'has trobat algun personatge estrany.
1: Ostres, doncs, mira, us diré una cosa molt, molt, molt xula, que suposo que us agradarà. Jo, quan era petit, vaig veure algo raro al cel, algo estrany, però, bueno, aquí va quedar la cosa.
0: Però ara, unes llums.
1: Sí, unes llums. Ara fa uns dies, i de fet ho tinc gravat en vídeo, si ho voleu que us envio.
0: Ostres, perfecte.
1: Vaig cantar unes llums, uns moviments, al principi vaig pensar, era de nit, aquí a Salardú, pensava que era, bueno, pues, primer un helicòpter, després algun tipus de dron o tal, però vaig veure que n'hi havia tres, de fet a l'Audi, o escoltareu la meva dona, la Sònia, dient, ostres, hi ha tres.
0: Oh, carai,
1: i ja veureu el desplaçament que tenen i on van anar a parar, descarga automàticament que sigui pues, cap mena de dron. No sóc un expert en drons, però jo diria que no és... Si voleu, no...
0: Sí. Aprofitarem per posar-ho a l'Instagram o al Facebook. Aprofito també que la gent que ens està escoltant, lo important és que puguin veure la teva obra, pues que vagin a el que seria el teu Instagram, que és Víctor_Salardú, no?
1: Sí. No, Víctor Salardú.
0: Víctor Salardú.
1: Aquest de la també el tinc, però aquest l'utilitzo més pel tema del conti, però per veure la meva obra és
0: Víctor Salardú. I després també a Facebook deus tenir...
2: I la pàgina web també.
0: I la pàgina web, sobretot, que...
2: És tot el nom
0: que és Víctor Manuel Rodríguez Álvarez. Vas posar...
2: És altíssim.
0: Vas posar... Sí, perquè no es... Perquè no es poguessin equivocar.
2: No, ja pa... Fas el buscador i surt la primera, eh?
0: Exacte.
2: Amb aquest nom.
0: Víctor Manuel Rodríguez Álvarez, tot junt. Dale,
1: saps... Perdó, deixa'm fer un incís. Perquè és el que et deia, jo, com que a tot li dono una identitat molt personal, doncs vaig pensar que quin millor nom per la meva pròpia web que sigui
0: el meu nom, no? Doncs és clar, i que no es puguin confondre.
2: No, i també pel diferenciar d'altres Víctor Manuels de la història.
1: Sí, i una coseta més. Amb la trobada a la tercera fase...
0: Sí...
1: Parlem d'aquestes junts, parlem de qualsevol presència que pugui notar o que pugui existir o tal, però hi ha una cosa a mi que m'agradaria molt, si algun dia pots parlar amb qui sigui, vingut d'on sigui o d'una altra dimensió, o més enllà, no ho sé, jo tot els faria la mateixa pregunta. Fixa't que no m'interessaria el saber cap a on evolucionarem, què serà, quines tecnologies, potser aprofitar-me d'això i dir, escolta, doncs digue'm alguna cosa que no me sàpiga. No. Sabeu el que jo els preguntaria? Què pensen de nosaltres?
0: Què pensen de nosaltres? Bona pregunta.
2: I seguint amb aquesta temàtica, un misteri per la solda que et tinguis en el cap. I encara no has pogut...
1: Mira, és que m'ho has posat, perdó, no sé si es pot dir per la ràdio, però que és la humanitat, o sigui, l'ésser humà. Crec que és el misteri més gran que hi ha al món. I t'ho diré molt fàcil, per què som capaços de fer coses impressionants i al mateix temps, o segons després, som capaços de fer l'error més gran que pugui haver a la història, no? Això és com que em fascina molt i crec que és el misteri més gran.
2: Passem ràpidament de la glòria a la barbaritat, no? Jo penso que és inherent a l'espècie humana, no? És, en certa manera, el nostre cervell pot fer de lo millor, fins i tot el pitjor, amb sabons, de vella bé amb sabons.
1: Sí, correcte.
0: I ja per acabar, anem a veure, perquè si poguessis viatjar a qualsevol lloc del món, on aniries i què faries?
2: A part de Salardú,
0: Bueno, sí. Ja diem, viatjar a fora de Salardú, surts de la teva vall.
1: Yeah.
0: On aniries?
1: Sí, pues m'agradaria anar a algun puesto on pogués trobar una comunitat que m'inspirés, és a dir, que m'expliquessin coses o veure altres tipus de viure i de sentir les coses, no?
0: Digue'm un lloc que en aquests moments et faria il·lusió viatjar. Un lloc. A Xina, per exemple?
1: Sí, potser Xina o Japó.
0: Japó, sí, mira, sí, jo sabia que...
2: Sí. Japó és molt especial. O almenys un país on hi hagi ambient xamànic, no, també?
0: Exacte. Sí, a Mèxic.
2: Tribus amazòniques, també, no?
0: Sí, sí.
1: Sí, l'any passat vaig anar als Estats Units i vaig visitar un parell de reserves natives. Sí.
0: Pensa que el Japó hi ha ball en country, també. L'altre dia vaig veure que hi ha una comunitat country allà.
2: El Korean style.
0: Sí, sí. No, amb sí, Catalan sí. Style.
2: Catalan sí. Style, no fan el Korean style. No?
0: Sí, que no descartis anar-hi pròximament. I amb això, amb aquesta pregunta ja acabem. Moltes gràcies, Víctor, per acompanyar-nos a aquesta nit de misteris i explicar-nos tot el que ens has explicat.
2: Moltes gràcies per la teva presència, els teus comentaris que han estat molt interessats. Et desitgem molt èxit amb les teves pintures i, sobretot, desitgem que continuïs durant 20, 30, 40 o 50 anys tot els que et puguis a la direcció del Festival Salardú, perquè és una autèntica meravella.
1: Sí, sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat. Dir-vos que m'he sentit molt a gust, he estat molt a gust en conversant amb vosaltres i ja sabeu, jo mentre tingui forces continuaré creant i amb aquesta creació pues, continuaré amb les pintures i sobretot.
2: I potser més endavant, amb un altre programa, podem parlar del teu llibre, no?, quan el tinguis fet, i de les teves nous projectes, que podem parlar molt de temps sobre tot això.
1: Sí, i tant, quan vulgueu.
0: I fins aquí...
2: Misteris la nit.
0: Fins aquí...
2: La nit dels misteris.
0: Fins aquí...
2: Misteris la nit.
0: Fins aquí... Misteris la nit.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Per una mica de música, que ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
10: Comencem?
11: Sí.

0: entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

estimar-te així. Tot el que fas ho fas tan bé. Pensat en oblidar-te, treure't d'Insta i de WhatsApp, pres i no dir-me quejar-te quan segueixes dins del meu cervell.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

be good to me. And I really don't see why it's so hard to be

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.